0: one. Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: another girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

0: Són ara les 9 del matí. Un home de 60 anys ha mort avui en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'alçada de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molina i Son Malferit, molt a prop de Palma.
1: Ara s'investiguen les causes de l'accident. Ha estat abans de les 7 del matí i aquest fet ha provocat importants retencions als accessos a Palma perquè s'ha hagut de tallar part de la circulació. Tot i que ja s'ha reobert el trànsit, el succés encara provoca que se circuli més lent d'allò que seria habitual.
0: I des de primera hora, agents de la Policia Nacional s'han desplegat al barri de Sant Goleu de Palma en una operació antidroga. Escorcollen un local situat al carrer del Regal, molt a prop d'Indalecio Prieto. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
2: Bon dia. S'han confiscat diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. De fet, l'operació ha girat al voltant d'aquesta darrera substància de l'heroïna perquè és poc freqüent trobar-la durant els escorcolls. Els agents de la Policia Nacional han arribat aquí al carrer del Regal de vers les 6 i s'espera que durant el matí s'efectuïn diverses actuacions. Han parlat amb una veïnada d'aquesta situació i això és el que ens ha explicat.
3: Bueno, això no és un habitatge, sinó és un local comercial i això els veïnats ja ho sabíem, clar que sí. A més, sabíem que s'havia denunciat, però no s'estava fent res. Però és cert que no sabíem el tema de tràfic de drogues i bé, la policia m'ha comentat això, que s'estava fent una rodada.
2: En aquesta operació contra el tràfic de drogues la du a terme el grup d'estupefaents número 2 i hi participen la unitat de prevenció i reacció. També hi han assistit els guies canins i la unitat de subsol.
0: Gràcies, Cristina. I continuen les dependències policials. La dona de 36 anys detinguda pel presumpte assassinat de la seva sogra, Pere Grau, a Palma, assegura que va actuar en defensa pròpia.
1: L'arrestada va ser traslladada ahir al domicili on vivia amb la víctima de 73 anys per fer la reconstrucció dels fets amb la Policia Nacional. El cadàver va ser localitzat amb diversos hematomes i la principal hipòtesi és que les dues dones es varen barallar i la detinguda va pegar diversos cops a la víctima.
0: I segons avancen en aquesta hora alguns mitjans de comunicació, agents de la Guàrdia Civil han llançat a primera hora d'avui dimecres una operació a la seu del central del Partit Socialista a Madrid i d'altres immobles vinculats amb aquesta formació política. N'ha parlat fa només uns minuts abans de que començàs la sessió del control al Congrés, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partit Popular.
4: No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más. Y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano.
0: Segons confirma l'agència EFE, l'UCO registra en aquests moments la seu del Partit Socialista a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. I la psiquiatra de l'Institut Balear per a la Salut Mental en Infants i Adolescents a l'Hospital de Son Espases, Marta Betmar, adverteix de l'ús patològic dels mòbils i de les pantalles, sobretot entre els menors.
1: Ho ha dit en una entrevista a l'Informatiu Matí aquesta investigadora que avui participa en una jornada sobre la qüestió.
5: Se ha relacionado mucho muchas patologías psiquiátricas como TDAH, el TEA y otras, pero con los trastornos de conducta alimentaria, con la ansiedad, con la depresión, están muy relacionadas. Mayor tiempo usando pantallas, más probabilidad, sobre todo en chicas, sobre todo en redes sociales, de ansiedad y determinado contenido, que normalmente es el que se ve muy basado en la imagen corporal.
0: I vos recordem la notícia que hem conegut durant aquesta butlletí. La UCO registra la seu del Partit Socialista en aquests moments a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. Estaran pendents d'aquesta informació. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
9: No, la meva no, la teva.
8: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
10: La teva ràdio.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
11: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
12: el Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i audit del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local complet.

0: Molt bon dia, bot saludam un dematí més avui des dels estudis de Ràdio Pollença. Tornem aquí després d'una sortida espectacular on vam anar a fer programa a Sant Vicenç, concretament a Cala Barques. Bon dia, en Jaume, bon que feia dia. Molt d'any que no hi anava per allà.
1: Fa d'haver 24 anys i me'n vaig anar emocionat. Jo vos ho vaig dir després fora de micros que és vera que me'n vaig anar emocionat del paisatge perquè me va com a
0: impactar. Vam tenir un dia espectacular, a més.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: A veure.
2: Uh-huh. Bruno, sí, sí, a mi toca... m'ha encantat, eh?
0: Te va encantar, eh?
2: Les vistes de l'estudi que tenia, vamos.
0: Tancat aquí de dins, te van tenir tu, Bruno.
2: Però sí, va ser un programa xulo, ja tornàvem a ser a casa. Bueno, no han sortit de casa, realment.
0: No han sortit de casa, però bé, mos agrada, eh? Tant en tant fer aquestes sortides de dos estudis i, a més, quin dia. I bé, tornàvem a donar les gràcies a nou propietaris del restaurant Cala Barques, en Miquel, a son pare Antoni, que vàrem acabar xerrant amb ell en entrevista més nostàlgica, que fins i tot se va emocionar que mos acollissin tan bé i mos varen muntar aquest estudi allà en aquesta terrassa de Cala Barques, amb vistes en el cavall Bernat, ja ho sabeu. Avui vos penjarem fotografies i penjarem aquests àudios de programes d'ahir, que encara no han tingut temps, farem al llarg d'aquest dematí. Bé, i d'avui és dimecres, és 27 de maig, i què tenim avui, amem?
2: I de mira, Joana, tindrem a les 10 i 5. Avui no estarà Anna Maria, no és en nosaltres. No sé si us heu donat compte.
0: Sí, Anna Maria és de vacances.
2: És de vacances, sol acompanyar en un mal sofrit. No, no, no, no saben qui és un mal sofrit, però pis ve per aquí. I mos contarà un poquet el que se li passi per un cap. Temes que li preocupin.
0: Mallorquín bipolars.
2: Mallorquín bipolars. I de mira, això dona per monòleg.
0: Xerrarà de la bipolaritat, o que ja està gravant vos-ho, de la bipolaritat d'un mallorquins amb alguns temes, especialment pel que fa al turisme.
2: Ui, això promete. I després, a les 11:05, la campana, i vendran els alumnes d'Ocell Costa i Llobera. Això s'allargarà més o menys fins a les 12, que faran l'actualitat, i després, a les 12:30, farem una entrevista a l'Associació de la Tercera Edat de Colònia, que ha estat reconeguda pel govern balear com l'associació que més participació i activitat ha tingut al programa de formació Grans Actius, com sabeu, han fet tot aquest cicle de xerrades, conferències, i per això el president Bartolomé Coll i el secretari Joan Badell es van desplaçar fins al Consolat de la Mà per recollir el corresponent diploma. Així que bé, avui venen a contar-ho aquí a Ràdio Pollença. I per acabar, com no, tindrem avui dimarts el Món del Vi, i en Toni Campomà mos contarà què tindrem avui.
0: Vinga, d'escoltar en Antoni, que ens fa un avanç del programa d'avui.
3: Molt bon dia a tots. Avui, en el programa Món del Vi, superinteressant. En aquests darrers anys, el vinagre ha deixat de ser una línia com els porals, les ensalades. Ara tenen un paper protagonista. El mateix impuls que acompanya sempre la producció internacional del producte. El vinagre espanyol, especialment del perfil gastronòmic i d'alt de valor afegit, troben i la secció que ha d'allà més favorable en els mercats exteriors que aprecien l'autèntic, el ben fet i el que conta una història. Avui, per primera vegada, amb aquests 22 anys, farem un tast de vinagre, però un del millor del món, eh? Serà de bodega Toro Albalà de Còrdoba. Com sabeu, que el recell del programa ja quan hi era, però el seu vin de Pedro Ximénez, tan bon que feia, sobretot, o de missa, si va ser molt recordar, no? I m'ha enviat 100 vinagres que són de barrica i de gran reserva, van de 5 anys fins a 50 anys en barrica. Tindrem també en Francisco Muñoz, el director general de la bodega, que mos contarà la història de l'elaboració d'aquests vinagres, eh? Sobretot com els guarden en aquestes botes. I, a més, d'un col·laborador del programa, vendrà entre ells en Pep Socias, un cuiner, que ens ajudarà en el tast i com s'empleem per fer a la cuina. Serà molt interessant. Vos espero a l'1 i quart. No falteu.
0: I de l'1 i quart, el món del vinagre.
2: Sí,
0: el vinagre.
2: No sé com s'aprova el vinagre, però... Serà interessant, cuereta, això.
1: Som una cuereta, segurament. I una cuereta, ai, no, i una cuereta,
0: sí,
1: petita de cafè.
0: Perquè el vinagre és potent, eh?
2: Sí, sí, sí. I si n'hem de provar 5,
0: avui dos

0: cobrirà.
1: Sí, en Toni segur que té qualque mètode ancestral.
0: I després hi haurà una aturadeta musical, però avui cap vespre a les 5 tornareu, Jaume i Bruno, i què tindrem avui?
2: Correcte.
0: Un petit ple.
2: A petit ple, a les 5 i 20, com cada dimecres, hi haurà la ronda de l'oposició. Aquesta vegada li toquen en Tomeu Xifra, de Tots per Opí. I després, a les 6, començarem un cicle d'entrevistes per parlar de l'obra Després de la Desgràcia, que avui vendran els autors d'aquest llibre, que són en Pere Sales i en Martí Sáez, i vendrà amb un representant...
0: És aquest musical, no? És un musical.
2: Ah, és un musical, bé. Sí, sí. Bé, basat en el llibre, no? No? No?
0: Bé, a més, varen escriure un musical.
2: I d'ahir, gràcies per la correcció, Joana. Jo, com que no... I venen amb el director del grup Pollensí, de teatre.
0: Amb en Rafael Trias. Si no, vendran molt bé. Faran la primera de moltes entrevistes, eh?
2: Perfecte. I per acabar de cap vespre, a les 7 hi haurà Rebentat en Glas.
0: Molt bé, i d'aquests són continguts del programa d'aquest dimecres 27 de maig. Començam. Demà és el darrer dijous de mes. Això vol dir que hi ha ple. Pollença debatrà el pressupost municipal, l'habitatge protegit i millores urbanes en aquest ple de demà.
1: I d'aquest dijous a les 6 a la sala de plens, amb un ordre del dia marcat per qüestions de gestió econòmica, habitatge, serveis municipals i actuacions urbanístiques. Entre els assumptes més destacats hi figura l'aprovació inicial dels pressupostos generals municipals d'enguany, un dels punts de major transcendència de la sessió, ja que determinarà la planificació econòmica i les principals inversions i despeses municipals per aquest any, un pressupost de 30 milions d'euros. La sessió també inclourà el debat sobre l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta d'un immoble de titularitat municipal a Gondmà, l'Institut Balear d'Habitatge, destinat a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. La proposta es formalitza a través d'un conveni de col·laboració entre les parts. En matèria fiscal, el consistori estudiarà la rectificació d'un error detectat a l'ordenança reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus i igualment es tractarà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, un procediment administratiu que permet regularitzar determinades despeses.
0: Han de dir també que demà es du a aprovació inicial el pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi.
2: L'ordre del dia també preveu el debat sobre les bases reguladores d'ajudes econòmiques per fomentar la identificació i esterilització de moixos domèstics, així com la determinació de les festes locals per l'any 2027. En l'apartat polític, el grup municipal Partit Popular presentarà una moció per reclamar actuacions urgents de millora i condicionament a les zones d'aparcament del municipi. La sessió es completa o es completarà amb les possibles propostes i mocions d'urgència que es puguin incorporar durant el desenvolupament del pla. Recordeu que el pla és a les 6 a la sala de plens i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a radiopollensa.net, al 107.9 FM i en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: I vos hem de recordar que Punt Jove posa en marxa l'11a edició dels tallers de cuina de supervivència per adolescents. És una proposta educativa i divertida adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
1: Es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol de 10:30 a 1 a la cuina del CEI Costa i Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros que inclou els 4 dies de taller i tots els ingredients necessaris en places limitades. I aquesta iniciativa és organitzada per Punt Jove amb el suport del Consell de Mallorca i té com a objectiu fomentar l'autonomia personal dels adolescents i oferir-los eines pràctiques per al seu dia a dia, tot promovent hàbits saludables i treball en equip. Com deien, són inscripcions limitades, ja estan obertes i per a més informació podeu contactar al 628-810-860 o consultar el codi QR del cartell informatiu a les xarxes de Punt Jove.
0: I recordeu que ja hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes aquí a Pollença.
2: Sí, i serà els dies 8 i 9 de juny a l'aparcament del pavelló. Per demanar cita ho podeu fer a través de itv.mallorca.es.
0: Recordem que ahir també anunciàvem que la Miranda proposa incorporar nous edificis al catàleg de patrimoni de Pollença. Fa 15 dies l'associació va presentar un escrit d'al·legacions en aquest catàleg de patrimoni que recordeu un catàleg que l'Ajuntament ha elaborat i estava, perquè ara ja ha acabat un període d'al·legacions, a informació pública.
1: Les al·legacions fan referència a molts aspectes del patrimoni local, tant pel que fa al nucli urbà de Pollença, Humoi, Formentor i Sant Vicenç, com també el sòl rústic. Igualment, es proposa incorporar elements arquitectònics del segle XX, elements paisatgístics singulars, elements transversals, entre d'altres. I la Miranda també fa referència a una sèrie d'edificis del poble de Pollença que no es troben inclosos de manera diferenciada i singularitzada al catàleg i que des del seu punt de vista gaudeixen de valors arquitectònics, artístics i històrics que mereixen de protecció. Alguns d'ells, per exemple, són Can Olí, Can Olosa, Can Codony, Can Pixa, Can Lloro, Casa Gran del Rost, també Can Martorellet, Can Rui, Can Cerdà, Can Mi, Can Oliver, la Posada del Barcuix, el Casal del Carrer de la Pau, Can Pepi, Can Vila, Can Descals i Can Dengue.
0: I hem de parlar de més música, perquè ja aquest dia vos hem avançat concerts i d'un any més arriba el cicle de Sons de Nit a Pollença, un projecte musical que entén la cultura com una manera de crear trobades entre la música, els espais i les persones. Una manera de programar que posa al centre la qualitat artística, la cura del context i la relació viva amb els llocs que acullen cada concert.
2: Enguany, aquesta mirada troba a Pollença un dels seus recorreguts més especials. El festival arriba al municipal, al municipi, perdó, amb tres cites musicals que dialoguen amb tres espais de caràcter: el Calvari, el claustre de Sant Domingo i la plaça de l'Iglesi de Cala Sant Vicenç. Tres escenaris diferents, tres maneres d'evitar la música en directe i una mateixa voluntat de fer que cada concert sigui també una experiència de lloc. Això serà diumenge 5 de juliol a les 9, al Calvari de Pollença, el primer concert, a càrrec de l'autor i poeta, i farà poesia i emoció en un espai emblemàtic del municipi. Se trata de Roger Mas. Després, dijous 16 de juliol, a les 9, al claustre de Sant Domingo, la guitarra flamenca d'un dels grans noms de l'escena actual, Chicuelo. I divendres 28 d'agost a les 9 a la plaça de l'Iglesia de Cala Sant Vicenç, una trobada íntima i lluminosa, Judith Niederman i Darío Barroso. Amb aquesta presència, Pollença es converteix en un dels punts destacats del mapa de sons de nit 2026. Un municipi on el festival desplega diferents sensibilitats artístiques i on la música troba amb espais carregats d'identitat, bellesa i memòria. Entrades ja a la banda Ticketty.com i a fonart.com.
0: I d'això és el festival Sons de Nit i hem de parlar també del Pollença Rock, que escalfa motors amb un backstage a Palma. El festival Pollença Rock començarà a escalfar l'ambient abans d'un concert de dia 7 i 8 de juliol i ho farà amb una proposta ben interessant. I això és avui, dia 27 de maig, avui a les 5, a l'Esperia Mallorca, Palma, que irà aquest backstage obert, una trobada en petit format amb alguns dels grups més destacats del post-rock català actual.
2: Amb motiu de la presentació del Pollença Rock 2026, durant a terme dos actes diferenciats, una roda de premsa de presentació oficial del festival a les 12 i, posteriorment, un backstage obert amb els artistes a les 5. Amb dos encontres comptaran amb la participació dels grups del cartell: Pep Sala de Sau, desplaçat des de Catalunya, Frank Pons pel de Gall, des de Menorca i fora de Sembrat, des de Mallorca, i els Amics de les Arts, que intervendran telemàticament. Els artistes compartiran una estona de conversa amb els assistents per parlar de música, trajectòries, històries darrere les seves cançons. A més, el públic podrà fer-se fotos amb els artistes i gaudir d'alguns temes interpretats de forma acústica. La iniciativa es presenta com una experiència íntima i diferent, pensada per acostar els músics als seguidors en un ambient reduït i distès abans del cap de setmana del gran musical del Pollença Rock. L'esdeveniment tindrà lloc a l'Esperia Mallorca, situat al carrer Francesc Vidal Sorada de Palma, i les places són limitades. Les persones interessades poden confirmar la seva assistència a través de la web d'agència com Entrades. Pollença Rock, vos recordem, les dates són el 7 i el 8 de juliol. El 7 de juliol amb les actuacions de fora de Sembrat i Sau, 8 de juliol actuen pel de Gall i Amics de les Arts, i les entrades ja són a la venda a coletickets.com.
0: I el col·lectiu 31M presentarà els propers dies el llibre i el curtmetratge L'últim dia de maig, Els altres herois.
1: Aquest projecte ha estat impulsat per Josep Àngel Cifra Paparrí després d'anys de recerca sobre la figura de Turgut Reis i el context històric de l'atac corsari. tant el llibre com el curtmetratge ofereixen una mirada diferent sobre aquells fets, posant el focus en personatges menys coneguts però rellevants dins l'història local. La producció audiovisual ha estat dirigida per Martí Pellicer i compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del municipi, com Caixa Colònia, Celler La Parra, l'Ajuntament de Pollença i l'Encruia, entre d'altres. Paral·lelament, el llibre adapta aquesta història en format narratiu, mantenint una base documental sustentada en fonts històriques. Així, el col·lectiu 31M continua en la seva tasca de divulgació i recuperació de la memòria històrica vinculada a la patrona i als fets del 1550, una commemoració que des de fa anys forma part del calendari cultural de Pollença. La presentació del llibre i la projecció del curtmetratge, recordam, es faran aquest divendres 29 i dissabte 30 de maig a la Fundació Roger Villalonga a partir de les 8:30. El llibre també es podrà adquirir posteriorment a diferents comerços del municipi. I és el director del curtmetratge, Martí Pellicer.
3: Com un producte multidisciplinar, és a dir, un curtmetratge per una banda
1: un llibre.
3: I realment estan supervinculats perquè compten la mateixa història. No, que no existia no hi havia la idea concreta de fer un llibre. Va ser arrel de que se va fer un curtmetratge, en Pep Paparrí se li va ocórrer que era un moment adequat per condensar aquestes idees que tenia. Ell ja tenia la informació de fa moltíssim d'anys i ho va concretar en un llibre. Estan xerrant de que tant un llibre com un curtmetratge estan centrats en aquesta nit que tothom coneix com el Dia de la Desgràcia. La nit que va anar del 30 al 31 de maig de 1550. Lo interessant també és que tant un llibre com un curtmetratge estan basats en una feina d'en Pep Aparrí històrica. O sigui, en Pep ha elaborat durant molt de temps en fonts historiogràfiques que va passar en aquest moment, i fins i tot hi ha noms de les persones que veureu en un curtmetratge i sobretot en un llibre, són noms reals.
0: Vinga, un dia més vos hem de recordar que el CEI Joan Mat celebrarà el 50 aniversari i farà una gran festa, i això serà el divendres de la setmana que ve, dia 5 de juny.
2: Sí, serà a partir de les 6:30 i hi haurà actuació de cucorba, parlaments, sopar i concerts d'After Sants. El sopar és d'arròs brut, postres i beguda, i els tiquets ja són a la venda per 13 euros adults i 9 euros infants a la mateixa consergeria i secretaria de Joan Mas, entre les 8:30 i la 1:30.
0: I ja vos ho havíem anunciat, però com que és dilluns, dia 1 de juny, vos hem de tornar a recordar. Parròquies de Pollença informa que tots unins i nines que vulguin representar personatges històrics de la patrona, dilluns, dia 1 de juny, es farà el sorteig.
1: Tothom interessat s'ha de presentar al sorteig. Esperen molta participació per mantenir aquesta tradició. I una vegada assignats els personatges, els hi seran donades les normes referents a complements de vestimenta, calçat i horaris. Totes les mides són més o menys de 5 centímetres i seran comprovades davant els assistents. Recordam, dia 1 de juny a les 8:30 al Carreró del Vent.
0: I passam a les planes esportives. Recordeu que a partir de dilluns, també a partir de dia 1 de juny, dilluns de la setmana que ve, obriran les piscines municipals.
2: Així és, i la del Parc obre i després porta, després d'un mes de reformes de millora que hi ja han publicat els horaris d'obertura. El del Parc de Pollença serà de dilluns a divendres de les 7 a les 9, els dissabtes de 8 a 1 i de 4 a 8. Els diumenges i festius romandrà tancat i després a Pollença teniu els horaris següents. Dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10:30 a 6:30 i els mesos de juny i setembre de dilluns a diumenge de 10:30 a 6:30.
0: I el Pollença i Port Futbol Club, recordant que es va imposar per 0-1 a Consell amb el suport d'una afició entregadíssima, el club va fer la feina al partit d'anada i ara arriba un moment decisiu, acabar-la a casa davant l'afició d'aquí i el camp d'Ubercuix. Aquest dissabte l'objectiu és clar i l'equip fa una crida a tota la família d'Ubercuix perquè les grades presentin una gran entrada. Anem a donar-li suport.
1: L'entitat espera un albercuix ple de bous, colors, famílies, jugadors de la pedrera, aficionats i poble, convertint el camp en una autèntica empenta per a l'equip en un partit que pot ser determinant. Des del club asseguren que els jugadors donaran tot el que tenen dins el terreny de lloc, mentre que la grada serà el ton de l'afició per empènyer i fer costat a l'equip en un moment clau de la temporada. El partit es disputarà aquest dissabte 30 de maig a les 6 i el missatge és clar: venir, animar i ajudar a fer-ho possible.
0: Nou i 26 minuts. Ara vos hem de contar el que ha publicat avui la premsa parlant de Pollença, que és una notícia que ahir va treure un diari de Mallorca i per mi avui l'última hora l'enrevés.
1: No, sí, sí, així és, avui l'última hora, i parlen sobre la Miranda i recorden que reclama que s'afegeixin nous edificis al catàleg. Ampliem aquesta notícia que ja han comentat abans. I és que l'associació local La Miranda ha presentat al·legacions al catàleg de patrimoni de Pollença que elabora l'Ajuntament, a les que demana que s'incloguin diversos edificis que no reflexen el catàleg de manera diferenciada i singularitzada. La Miranda considera que aquests edificis disfruten de valors arquitectònics, artístics i històrics que s'han de protegir. La vintena d'edificis proposats daten des del segle XVIII fins al segle XX.
0: I d'ara, quan són les 9 i 27 minuts, anem a fer un repàs de les portades digitals d'aquest dimecres 27 de maig.
4: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Començar a mirar les pàgines digitals amb el diari de Mallorca i encetar la notícia de la dona detinguda ahir admet que va matar la sogra a cops amb un ventilador. El veïns de Pere Garau li va dir als policies que la seva sogra li havia enganxat i la van contestar: no es faci la víctima perquè la víctima no és vostè. Veïns de la dona assassinada de Pere Garau es barallaven constantment en els escàndols. Diu que els escàndols eren diaris. I vinculen el mallorquí de la trama de Zapatero amb préstec de plus ultras i un trànsit d'or. Simón Verhoeven, amb residència a Santa Maria, registrada per l'UDEF a l'embrió de Cas Zapatero, apareix lligat a la banda de rellotges de luxe que han trobat a la caixa fort del despatx de l'expresident. Reprenen després de cinc anys, les obres del baluart del Príncep de Palma i treuen tones d'escombraires del recinte. Les obres a la murada renaixentista de Palma que executa la nova adjudicatura Rigel Obert tenen un pressupost d'1,6 milions d'euros i un pla d'execució de 12 mesos. S'han tancat com amb barreres totes les parts de les obres inacabades i s'han trobat desperfectes fruit de l'ocupació amb el tall de les connexions elèctriques en futurs centres d'interpretació.

El govern dona per amortitzat el seu pacte amb vots i amb la llei, amb la llei Òmnibus, mentre que més anuncia un recurs al Constitucional. El vicepresident Costa sosté que Balears ha estat durant anys atrapada en una administració excessivament lenta, fragmentada i burocràtica, i va assegurar que la norma permetrà reduir tràmits i coordinar millor els procediments administratius. Vots celebra haver incorporat mesures sobre la llibertat lingüística i l'eliminació de requisits ideològics. El lletrat del Parlament ja va advertir que a l'escena que la bandera LGTBI havia de penjar-se a la façana. El jurista va sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de les Balears que no admetés la demanda del polític de vots perquè el suport al moviment homosexual venia ratificat per una llei aprovada per la majoria política. I més coses. Places Mir 2026 a Balears. Dermatologia copa les preferències dels metges amb millores notes i medicina familiar és l'única especialitat a les vacants. Després de dermatologia, les primeres especialitats en agotar-se van ser otorrinolaringologia, cardiologia, oftalmologia, cirurgia plàstica i cirurgia oral maxilofacial. Un conflicte veïnal agita el paradís residencial de Son Font, a Calvià, Vila. Dos propietaris denuncien als jutjats manca de transparència i la gestió de l'entitat de conservació, mentre la defensa del president demana arxius de la causa. I la Conselleria del Mar demana 5,6 milions d'euros de l'ecotaxa per al fons d'ajuts ecològics que havia de financiar Madrid. La proposta haurà de ser estudiada ara per turisme per determinar si incorpora els 7 projectes de Mallorca i Eivissa. 4 desallotjats en enfondrant-se una planta d'un edifici al costat de la plaça Weiler de Palma. 4 operaris han resultat il·lesos que treballaven a la reforma de l'immoble quan una planta s'ha desplomat.

Un alemany establert a Mallorca publica un llibre sobre les atrocitats de la repressió franquista a la illa. La història es repeteix, assegura. I pel que fa a govern, el govern dona per amortitzat el seu pacte amb vots a la llei d'òmnibus mentre més anuncia un recurs constitucional. Rescaten dues nenes que s'havien quedat tancades en una dependència dels municipals de l'Ajuntament de Palma. Les menors de 7 i 8 anys han estat rescatades sense incidents per bombers de Mallorca.

0: continuem repassant portades dels diaris digitals. L'Ara Balears trobam a portada dels retrocessos del català el tir al Colomí, aprovada la llei Òmnibus enmig d'un caos parlamentari. La norma del govern tira endavant amb un pacte amb Vox i suports puntuals del PC. També una notícia d'última hora a nivell nacional, la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE per buscar informació sobre els pagaments en efectiu. També un article sobre les perles de la llei d'acceleració de projectes estratègics. La darrera norma òmnibus de la legislatura modifica una cinquantena de lleis. Quan caiguin els nínxols, què faran? Un manacorí denuncia el mal estat del cementeri de Manacor. El manacorí Andreu Riera presenta una demanda de l'Ajuntament de Manacor per la manca d'una resposta digna i humana després de no haver pogut enterrar la seva padrina al nínxol de la seva propietat, clausurat des de fa mesos per manca de manteniment continuat. També Més per Mallorca i Més per Menorca recorreran la llei Òmnibus al Constitucional. Els ecosobiranistes denuncien irregularitats del procés parlamentari i vulneració de drets. Quin accent de Roma les sent Joel Llatí de Lluís Apesteguía? Les complicacions de l'aprovació de la llei Òmnibus han provocat que es votessin les esmenes punt per punt. També Palma obre la porta a construir més habitatges amb canvis al pla general. La proposta impulsada per Vox s'ha aprovat aquest dimarts durant la segona sessió del debat de l'estat de la ciutat. Dues entrevistes també sobre el Tribu Fest. Sidoní diu, si haguéssim apostat pel poc comercial, tindríem una casa a Mallorca. I Ginestà, per altra banda, diu, es carrega responsabilitat de la llengua als artistes quan també correspon a les institucions. I el PP i el PSIP s'acusen mútuament de corrupció. L'única lliçó que ens poden donar és com saquejar el cas Zapatero, protagonista de la sessió de control al govern. I la dona que hauria matat la sogra a Pere Grau diu que actua en defensa pròpia. La detinguda ha participat aquest dimarts en una reconstrucció dels fets en el domicili on es produí l'agressió. I Palma acollirà una jornada sobre el dret de família amb magistrats del Suprem i experts jurídics. L'ICAIP serà la seu els dies 28 i 29 de maig d'una trobada organitzada per AEAFA i SCAF, que abordarà qüestions com la protecció de la infància, la custòdia, la jurisprudència penal i el dret internacional de la família. També la Comissió d'Insularitat aprova la cogestió aeroportuària a les Balears amb l'abstenció del PP i el PSOE. La Comissió Mixta d'Insularitat del Congrés i el Senat dona llum verda a una moció per avançar cap a la governança dels aeroports de les Balears i les Canàries amb el suport de Més i el PNB i l'abstenció del PP i el PSOE. I també el Congrés i el Senat reclamen al govern espanyol 230 milions del nou conveni de carreteres a Mallorca. L'iniciativa ha tingut els vots de PP, Vox, Sumar i el PNB i l'abstenció del PSOE. També d'altres titulars, obert el judici contra el president del Consell d'Eivissa per prevaricació i coaccions per la vida Islados, també lingots d'or i 12 rellotges de luxe a la casa de Mallorca de l'holandès investigat a Plus Ultra. Marratxí també aprova per unanimitat dues mocions de Més per reduir el renou de Son Bonet i desinfecta la feixina després de la manifestació de Núcleo Nacional. Feixisme mai més, diuen.
1: I acabem el repàs de les portades digitals en l'edició del diari Última Hora, actualitzant notícia de darrera hora. La UCO registra la seu del PSOE a Ferraz en una investigació per finançament il·legal. Els agents estan des de primera hora d'aquest dimecres a la seu central del partit per demanar proves. Per la seva banda, Feijóo ha declarat no queda més remei que donar la paraula als espanyols de manera immediata. I en clau de successos, crònica negra, mor un motorista després de ser copejat per un cotxe i caure a l'autopista des de la rotonda del Molinar, un sinistre que ha tingut lloc a primera hora del matí d'aquest dimecres. Els investigadors creuen que la víctima de Pere Grau va ser atacada per la seva nora amb un objecte contundent. Problemàtica. Els treballadors d'ajuda a domicili diuen que hi ha companyes que aixequen el llit fent virgueries en quatre fustes. de Salut, els experts estan preocupats per l'augment de l'autisme digital entre els infants. Polèmica, si és normal trobar això en anar a veure la posta de sol, que m'ho diguin. Incivisme a la Serra de Tramuntana, la presència de música alta i conductes pròpies d'un ambient festiu genera malestar entre els que cerquen tranquil·litat a la zona. La Policia Nacional es desplega a Son Gotleu en una nova operació antidroga. Condemnada a 2 anys de presó per endur-se els seus fills de Mallorca a Granada sense el consentiment patern. Transport aeri. Les agències de viatge adverteixen del perill de les falses connexions. La incertesa internacional motiva que molts mallorquins recorrin per primera vegada a les agències de viatges. Els 5.200 milions per al tren orbital de Catalunya aviven el malestar de les Balears amb Òscar Puente. Llaços històrics, Muro s'agermanarà amb el municipi argentí de San Justo. Queixes dels treballadors de l'aeroport, ens ofeguem a dins, diuen, denuncien errors en l'aire condicionat a la terminal CEM. Alejandro Hernández Mosquera, cap de la Guàrdia Civil a les Balears, és ascendit a general de la brigada. De part forana, el nou carril bici de Canyamel obre la porta a la mobilitat sostenible. Detingut un home per masturbar-se a la porta d'una escola a Palma. A Manacor neix la Fundació Jaume Sant Andreu per preservar el llegat de l'escriptor i activista. Del cas Plus Ultra, el jutge del cas posposa la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny. La NASA i Blue Origin iniciaran aquest any la construcció d'una base a la Lluna. I de l'Orient Mitjà, Iran xifra en 25 els bucs que han creuat l'estret d'Hormuz en les darreres 24 hores amb permís de Teheran. I acabam amb els esports. La clàusula de Jan Virgili baixa fins als 12 milions. Muriqui romp el seu silenci després del descens. El Mallorca tornarà a jugar el que mereix. De Michelis vol control total per continuar el Real Mallorca. I d'arribar ara mateix a les 9 i 40 minuts. Anem a fer un repàs al temps.
2: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Idò, temps de calor, temps d'estiu avui, una jornada que continua com aquests darrers dies, molt de sol, qualque nivell prim i unes temperatures màximes que poden arribar als 33 graus centígrads. Temperatures altes, tot i que a l'espera d'un nou ascens tèrmic encara entre demà i divendres, que mos durà ja cap un ambient d'estiu de plom. Vent fluix, mà tranquil·la, després repassarem la situació marítima. Aquí a Pollença, l'Agència Estatal de Meteorologia, mos diu que les màximes seran en torn dels 30 graus, però com dèiem, demà dijous, divendres, s'enfilaran els termòmetres, podrien arribar als 33 graus de temperatura màxima. També tenim mínimes ben altes, ara després repassarem els registres de nits tropicals, pràcticament que han tingut ja avui. I cap de setmana, també entre 29 i 30 graus, les temperatures màximes. I si vos feim un avanç per la setmana que ve, ara veiem la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia, atenció, per dimarts, 36 graus de temperatura màxima aquí a Pollença. Estan poc en fora, ja en parlarem, però així venen aquestes previsions d'aquestes temperatures tan altes. Ara, a les 9 i 42 minuts, l'estació del Calvari ja marca 24,2 graus, i la temperatura mínima no s'ha donat, no ha baixat de 18,7 graus, ha estat la temperatura més baixa que han registrat el mercuri del Calvari, i això eren a les 5 i mitja d'aquest dematí, per tant, han tingut ja una nit ben calorosa. Ara tenim 24,2 graus, com dèiem, el vent està entrant de direcció sud-est de Xaló, que fa 3,2 km per hora, una humitat del 45%, i la pressió atmosfèrica alta, 1024,4 hectopascals. Anem a veure un moll. I l'estació de marineria del Club Nàutic destaca també una temperatura ben alta, 23,6 graus, i la mínima en un moll no ha davallat de 19,2. S'ha donat això a les 5 de matí, 19,2, la temperatura més baixa d'avui. El vent ara està en calma, el baròmetre alt, 1023,5 hectopascals i una humitat del 73%. I acabant, com sempre, fent un repàs a la situació marítima, la previsió costera de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor Cap de Pere indica condicions relativament tranquil·les, vent de nord-est, de gregal, de força 2 a 3, moments més variable i marejol amb alguns instants de la jornada, intervals, unes condicions que poden ser que poden canviar lleugerament al llarg de la jornada, però un onatge principalment baix o moderat. I pot haver més cap a la punta de Formentor i zones exposades als cats, un poquet més de moviment i corrents. 9 i 44, ara tot seguit, anirem a conèixer curiositats d'un 27 de maig.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: I de 27 de maig, a veure, qui fa festa, Jaume, qui fa festa avui, 27 de maig? Jaume, ai, un moment, que abans t'havia baixat el volum del micro.
2: I bé, què has fet?
0: Perquè, sí, perquè te sentia...
2: Perquè començàvem a esperonitzar
0: sí,
2: per aquí.
0: Te sentia de fons i dic que li baixaré el micro.
2: Que no, exacte, correcte. I d'ahir espero un poc, anirem directament a ses efemèrides.
0: No s'entoral.
2: No s'entoral. Avui hi ha un avui mos han confós avui de matí perquè clar, mos han pensat que han vist un Sant Bruno, però no. Sant Bruno és dia 6 d'octubre, és oficial,
0: així que tal ja, com ja teníem festa per aquí.
2: Exacte, ja.
0: Ja t'enviàvem a cercar berenar.
3: Bueno, si voleu, pot ser,
0: Podem celebrar.
3: No té cap problema.
2: Bé, principal sant que se celebra avui, 27 de maig, és Sant Agustí de Canterbury, que com el seu bon nom diu, és anglès, i es va ser considerat l'apòstol d'Anglaterra per la seva tasca evangelitzadora a Gran Bretanya. De poc li va faltar, de poc li va servir, perquè després ja sabem, com tots sabem, que Anglaterra és anglicana, és a dir, té la pròpia iglesia, és a dir, que ja se va després emancipar en socisme d'en Enric VIII. Després, més sants, Sant Bruno de Würzburgo, que no crec que siguis tu, Bruno.
3: Perquè ja, de Würzburgo, poc.
2: Tu no vas de Würzburgo. Després, bé, n'hi ha un parell, Sant Julial de Doròstoro, Sant Restitut de Roma, Sant Eutropi Eutropi d'Orange, Sant Ranulfo de Ras, Sant Gonzaga Gonza i Sant Anastasi Baquet Cuceta.
0: Ras.
2: crec que no en coneixen cap. En coneixeu cap?
0: No en coneixen
2: bé,
0: cap.
2: Bé, però en tot cas, molt d'any. Però si qualcú d'aquests que han dit, mos escolta.
0: O altres que no han dit, o les festes que tothom vulgui celebrar.
2: Exacte. I doncs, si vols per ell, passam a dies internacionals. Bé. Dia internacional, només n'hi ha un, avui, que és el dia internacional, celebra principalment el dia mundial. Continuant el que vos deia, que és mes de maig, sempre hi ha un dia o dos relacionats amb el tema sanitari. I doncs, avui és el dia mundial de la medicina d'urgències i emergències. És a dir, està tot en el Departament d'Urgències. És una jornada impulsada per visualitzar la tasca essencial de professionals sanitaris de primera resposta, que són els que, quan tens una urgència, són els primers que t'atenen. A més, depenent del país i de l'àmbit, també s'ha dat inclou commemoracions destacades. Per exemple, àmbit nacional, se celebra el Dia Nacional de la Malaltia Celíaca, amb l'objectiu de conscienciar sobre aquesta condició i donar suport a les persones celíaques que hi ha a Espanya. Això és a nivell nacional. I passam a efemèrides ja directament, si tu vos sembla. Clar. El 27 de maig és una jornada que està, hi ha moltíssima efemèride, tant musical com històrica. Per exemple, podríem començar amb una efemèride musical. L'any 1963, un 27 de maig, el disc que ho va canviar tot, de Bob Dylan, que va ser The Fitwin, i que va fer que arribés a tothom la exitosa cançó Blowing in the Wind, que se va convertir pràcticament en un himne, que és la resposta, inclús se va traduir en el català, que és això a mi meu només ho sap el vent, això la resposta hauràs de cercar dins el vent, que és Blowing in the Wind. I després també una efemèride musical, el single més censurat, això ho pagàvem amb en Bruno abans. Bruno.
3: Sí, ara...
2: No te preocupis. Un 27 de maig de 1977, els Sex Pistols varen editar el polèmic sí. God Save the Queen.
3: Sí, sí. Bé, això ho podem deixar per al final, per escoltar la cançó.
2: Ah, i de vinga.
3: Si t'apareix,
2: sí, Jaume. Sí, vinga. De votam.
3: Perquè en tenim bastantes d'efemèrides històriques, que, per exemple, el Golden Gate, San Francisco, s'inaugura tal dia com avui, a 1937, és a dir, ja gairebé té 100 anys, aquest pont, no?, Golden Gate, que surt de pel·lícules, mític pont vermell dels Estats Units. També en 1941 la flota britànica localitza i enfonsa el Bismarck, que era un vaixell alemany d'un més grans del món, a l'oceà Atlàntic. Van morir 2.000 militars. També, per exemple, el 2007, el president de Venezuela, Hugo Chávez, tanca la cadena de televisió privada, Radio Caracas, televisió de les poques privades que quedaven, per no dir l'única. I també, el 2016, el president dels Estats Units, Barack Obama, va visitar el Monument de la Pau d'Hiroshima, al Japó, encara que no va demanar perdó en nom dels Estats Units per el llançament de, com tots sobre les bombes atòmiques que van fer, va exposar que la mort va caure del cel. No sabem si va ser una provocació, si va ser una disculpa. Però bé, ara sí, Jaume, podem comentar aquesta efemèride musical d'avui, que és sobre Sex Pistols, que bé, com tu deies, com bé deies, van sofrir diverses prohibicions governamentals i cancel·lacions de concerts en 1977, principalment al Regne Unit, la seva terra, a causa de les seves provocacions i el contingut del seu single, God Save the Queen, i com tots sabeu, les reines... La Gran Bretanya és el major símbol per tots, i que ells arribessin i diguessin coses en contra de la reina, i d'allà sabeu com s'ho van emprendre els anglesos. Així que els hi van prohibir actuar en directe, i enfront la negativa dels recintes tradicionals a acollir-lo, les autoritats locals els hi van prohibir les seves actuacions a gran part de les ciutats britàniques. Concretament, els van prohibir actuar en sol britànic. I és que van fer, idò, com a resposta, el 7 de juny de 1977, varen alquilar un vaixell i varen tocar God Save the Queen a mà, no? És a dir, no tocaven a terra, sinó mà. Se la varen enganyar, un buit legal, no?
2: Sí.
3: I ja després sí que els van deixar tocar a cap banda. I de Sid Vicious és el baixista i cantant d'aquesta banda, que molts coneixereu, malauradament va morir només amb 21 anys a causa d'abusos de drogues, i va ser un baixista, corista, cantant de Sex Pistols des de febrer de 1977 fins a mitjans de 1978. És a dir, no va ser una carrera molt llarga, però sí que molt exitosa, ja que va marcar les bases d'U-Punk. I bé, podem escoltar aquesta cançó de God Save the Queen.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: I detenim poc més de 5 minuts per contar-vos tota la informació de l'agenda. Recordant que demà és el darrer dijous de mes, hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple a les 6 a la sala de plens, on hi podeu assistir de públic o seguir-ho des de casa en directe per Ràdio Pollença i, si voleu, veure en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament.
2: També hem de parlar d'inscripcions i festivals, per exemple, Pollença Rock, recordant, serà 7 i 8 de juliol, en Fora de Sembrat i Sau, i 8 de juliol pel de Gall i els Amics de les Arts. Podeu comprar les entrades a codetickets.com.
3: Més inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Inscripcions a elitechip.net. La distància serà de 7 quilòmetres, el preu 5 euros, lloguer del xip 2 euros, premis i sorteig i regals per a tots els participants.
1: Recordem que continuen les visites guiades gratuïtes Pollença Cultural i divendres, aquest divendres n'hi ha una, el punt de trobades a l'oficina de turisme a les 10 de matí. Heu de fer una inscripció abans a les mateixes oficines de turisme.
2: També vos recordem, parlant d'entitats, que el Club Rotari té la venda de les entrades per a l'espectacle d'Humor Queridos Mallorquines de Rubén García, que se farà en el claustre de Pollença dia 30 de juliol. Són 15 euros amb entrada anticipada si la compreu abans del 30 de juny, i les podeu comprar a Can Quadrada Pollença i Electrònica Reus en Humoll.
3: També vos recordem el sopar solidari d'aquest dissabte 30 de maig de Fundació Cors Obert. Serà al pati del Sagrat Cos a les 8:30. Serà de pamboli, postres i begudes. El preu és de 13 euros i els tiquets els podeu comprar a Sagrat Cos i a Can Quadrado.
1: Vinga, anem a l'agenda dia a dia, i dijous, ja sabeu que els dijous hi ha Cineclub al Club Pollença, i aquesta setmana es projecta la pel·lícula Resurrección. És una producció xinesa de ciència-ficció, distopia i monstres. Guanyadora del Premi Especial del Jurat de Cannes 2025, és a les 8:30, entrades 4 euros socis, 6 no socis.
2: També aquest divendres Pollença cantarà la Balanguera. L'Obra Cultural Balear organitza juntament a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament una cantada simultània a tota Mallorca i conviden a cantar-la plegats. La guiaran el Cor de Pollença i la Banda de Música a l'Escalonada del Calvari a les 8 aquest divendres.
3: I també aquest divendres 29 hi haurà un concert solidari a càrrec del Cor de Can Gregorià de Pollença amb taquilla inversa a benefici de Fama, al lloc l'Iglesia de Sant Jordi, i serà a les 8:30.
1: Divendres i dissabte, l'associació 31M presenta el curtmetratge i el llibre L'últim dia de maig, Els altres herois. És una mirada emocionant a la memòria del 31 de maig de 1550. Divendres i dissabte, a les 8:30, la Fundació Roger Villalonga, i podeu confirmar la vostra assistència escanejant un codi QR que trobareu a les xarxes de l'associació 31M, o reservar també a través de, si entrau en aquesta agenda de Ràdio Pollença, trobareu l'enllaç.
2: També diumenge tenim una vermutada literària, una presentació del llibre Four Hands, Quatre Mans, en català, d'Antoni Rodríguez. Presenta l'acte Alicia Gómez a les 12 a la Biblioteca de Pollença, Can Llobera.
3: I no me n'anem de diumenge, ara vos direm tots els actes relacionats amb el 31 de maig de 1550, la trobada de càrrecs de moros acompanyats de la tropa de cornetes i tambors de soldà. Diumenge, mireu, diumenge 31 de maig tenim a les 9:50 el recorregut de rigor dels càrrecs d'agut, lloctinents i abanderats, i acompanyats per la tropa del soldà, serà al carrer Major i a la plaça de l'Almoina. A les 8, via fora, a parròquia de Pollença, campanades a foc. Ni el foc ni la por pogueren doblegar la voluntat del poble. A les 8:30 s'allegirà el manifest 31 de maig de 1550, se faran les distincions honorífiques, això serà a la plaça de l'Almoina, grup de teatre pel grup de teatre Amics del 31 de maig.
1: I tenim temps de recordar que a l'Iglesia del Convent de Sant Domingo hi ha l'exposició Que Vall Bernat, la muntanya màgica, de 10:30, 1:30 i de 5 a 8 és l'horari. I si ahir vareu escoltar el programa des de Sant Vicenç, en Ferran mos explicava que damunt del restaurant Calabarques hi ha una càmera que està mostrant tot ho tens en directe, aquest paisatge idíl·lic, una imatge d'aquest racó enfocant el cavall Bernat, i això ho podeu veure a una pantalla que hi ha dins l'Iglesia del Convent. Tot ho tens en directe, podeu anar a veure el cavall Bernat. I també Can Llobera, el que ens empodera, la mostra fotogràfica de Camila da Silva amb imatges de les usuàries de Prodis. I ara feim una aturadeta i mon anam a escoltar l'actualitat informativa amb el butlletí de les 10 d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, començam amb la notícia que avui sacseja de ple l'actualitat política. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, són des de primera hora d'aquest matí a la seu del PSOE, al carrer de Ferraz, de Madrid. Els agents s'hi han personat per demanar informació en el marc de la investigació que afecta l'exmilitant socialista Leire Díez i també l'exvicepresident de la CEPI, Vicente Fernández.
2: Es tracta d'un requeriment d'informació ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Els agents hi cerquen documentació relacionada amb presumptes pagaments a l'exmilitant socialista Leire Díez. Aquesta operació no es limita a la seu del partit. En aquests moments, l'Institut Armat també escorcolla el despatx a Madrid de l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías. L'UCO ja va accedir a la seu federal del PSOE a Ferraz el juny de 2025, després de la imputació de Santos Cerda.
1: Precisament aquest dimecres hi ha sessió de control al Congrés, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és a Roma a punt de trobar-se amb el papa Lleó XIV. En els passadissos de la cambra, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat la situació d'extrema gravetat i ha reclamat eleccions de manera immediata.
3: ¿Cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
1: Alguns dels socis habituals del PSOE han recordat que si hi ha finançament il·legal demanaran eleccions. Són Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, Àgueda Micó, de Compromís, i Enrique Santiago, de Sumar.
4: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
5: Hay registros, tenemos que ver exactamente qué está pasando. Si hay financiación irregular, siempre hemos dicho que, ya sabéis, la corrupción venga de donde venga, pero por favor, mucha prudencia en estos momentos porque no sabemos todavía qué está pasando.
6: Que en caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja.
1: Aquí a les Balears, la Policia Nacional ha detingut 6 persones en una operació contra el tràfic de drogues a la barriada de Songoleu a Palma. Anem en directe fins al carrer del Regal. Cristina Bausà, bon dia, conta'ns.
7: Bon dia. Els agents els han tret arrestats fa uns minuts. Eren damunt les 9:40 i ara està acabant aquesta operació contra el tràfic de drogues. Els han tret, com dèiem, arrestats per conduir-los cap a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera que passin a disposició judicial. Són 6 homes joves d'una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. El registre del local que utilitzen com a habitatge ha començat a les 6 del matí i s'ha confiscat diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna. Segons han pogut saber, l'operació ha girat al voltant d'aquesta substància de l'heroïna perquè és poc freqüent trobar-la durant els escorcolls i, a més, és la més danyina.
1: Gràcies a Cristina Bausà i també a Palma. Un home de 60 anys ha mort avui matí en un accident a l'autopista de l'aeroport. Es tracta d'un motorista que ha estat embestit per un cotxe. Ha estat a l'altura de la rotonda flotant que enllaça amb Es Molinar i Som Malferit, molt a prop de Palma. Amb aquest apunt arribarem a les 10:04. Amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. La informació poliesportiva a Esports 3.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: Sofia, que escoltes?
10: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada matí?
9: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
10: Les veus que connecten amb el teu poble.
9: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
10: El 107.9,
9: Ràdio Pollença.
11: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del Port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
12: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
13: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofereixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

Començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. No caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Across USA.
1: Tenim una nostra mà de sofrits. Jo no sé com va pujar aquesta primera setmana de calor, però aquí estan fresquets, així que espero que li facin un poquet de teràpia i el tranquil·litzem, el posem un poc més content, perquè la nostra intenció. Bon dia, com estàs?
2: Bon dia, bon dia.
1: Ja no podies més.
2: Bon dia. Duc aquesta setmana, aquest inici de calor, amb preocupació, bàsicament, però encara no mos fa molt de mal, vull dir, encara no mos fa molt de mal, i fins ara, com que jo no vull ser gens desagraït, fins aquí hem tingut un maig extraordinari. El que passa és que realment ha arribat el que havia d'arribar, que és el...
1: La realitat. Pam! L'estiu a Mallorca.
2: La puta realitat, clar. Que és que tindrem calor i tindrem aquestes temperatures que mos han acostumat els darrers anys, que són molt fortes, vull dir, cremen les domatilleres, el sol, és un desastre.
1: Però si xerrant de temps...
2: Però és que no
1: tenim tema de conversa.
2: No xerrant de temps. Això, bé, nosaltres no xerrant de temps. Realment la gent, per ell que no té tema de conversa. Saps de què xerren molt ara? Dels estrangers, de si n'hi ha molts o pocs.
1: Vols una valoració?
2: Això és un inici de programa. Això és un inici de programa.
1: O sigui, ensates un meló.
2: Ensat un meló important. Però és que és un meló important que mos connectarà. Avui començarem per un costat i pentura acabarem per un altre. Però és un meló que començarà. Mos replantejarem una mica com som els mallorquins en determinats temes. Perquè realment som particulars, vull dir... I això m'ho va fer pensar l'altre dia, precisament, perquè passejava la coseta per un moll i no sé qui, s'ha aturat o... A patrulla. O sigui, passant d'una autèntica preocupació per la saturació turística, que la tenim tots, o sigui que tenim masses guiris a les nostres carreteres, masses cotxes de lloguer, massa creuers... O massa grossos i amb massa gent, perquè es creuet sí que és de lo pitjor, de parèntesis. Però m'ho anant queixant. I això sobretot és a l'hivern. Perquè a l'estiu resulta que per ell que pegam un bot i mos començam a preocupar perquè n'hi ha pocs. És coenut el tema. I com que realment...
1: Perquè van de començar.
2: Realment, com que tots depenem d'una manera o una altra del turisme... se converteix en una preocupació realment de dir, hòstia, no sé si aniran bé les coses enguany, que no, i els restaurants estan en mi buix, jo els he vist en mi buix, i ja pot truir pel carrer, se refereixen al passeig marítim de moll. I jo, que tenc aquest esperit una mica d'escoltar el que diuen, dic, hòstia, no entenc res, perquè en realitat que el maig sigui fluixet us hauria d'alegrar, si realment tenim molta de preocupació de que no podem anar a nedar a Formentor de gent que hi ha, no podem fer tota una sèrie de coses, turistes me'n volen treure de fora, i que a més jo hi estic bastant d'acord que hem de fer qualque cosa. O sigui, el que és evident és que el mallorquí té com una... És bipolar, el mallorquí ha tornat totalment...
1: Ja tenc el titular. El mallorquí és bipolar, ja m'ho he apuntat.
2: És bipolar, amb molt de temes, no solament amb aquest del turisme, però bàsicament amb aquest del turisme, tenim un pensament a l'hivern i tenim un altre pensament a l'estiu respecte al turisme. Això mos passa amb altres temes, eh? Vull dir que aquesta bipolaritat és extensible a altres qüestions. Però en qualsevol cas tenim una bipolaritat o una esquizofrènia o segur que és malaltia, que és que som uns a l'hivern i som uns a l'estiu. Vull dir, això sí que ja ho havia dit altres vegades, que quan ve l'estiu perquè mos tornem gilipolles tots. Vull dir... amb el tema de les vacacions, per exemple. Hòstia, volem vacacions en el mes d'agost o en el mes de juny, quan se suposa que és quan hem de fer feina aquí a Mallorca, no? Vull dir, no ho tenim molt clar, això de que realment nosaltres som uns éssers que sempre mos han venut que érem uns éssers privilegiats, que tenim una illa magnífica, privilegiada i tal, però és una illa que mos demana que facin feina a l'estiu, no que facin feina a l'hivern. Cosa que és molt trista, perquè el que fa és crear molt de vagos, això.
1: Són vagos, els mallorquins.
2: Els mallorquins estan tornant molt vagos, no ho eren, però sí, estan tornant molt perquè mos estem adaptant en aquesta cosa de que una feina de temporada i després atur, Clar, i si això s'acostuma així...
1: I després viatge a Tailàndia.
2: I després...
1: Fins al 1 de novembre i després tothom a Tailàndia.
2: Sí, exacte. I allà, vinga, a queixar-se del turisme dels altres, no? Perquè és que quan nosaltres viatjam no som turistes, que s'aturem.
1: No, clar que no.
2: Nosaltres som mallorquins que han anat a un lloc. No som, nosaltres no som uns desconeguts, no? Vull dir, de fet, els guiris són els altres, eh? Fins i tot quan anem a Madrid, eh? Vull dir que no. Que és allò de que no, jo soy bien mallorquín. I tu de bon ets, no? Vull dir, els altres. El... Clar, aquesta doble manera de ser fa que també tinguem una actitud com a molt passiva davant de les coses, no? Esperem que succeeixin. I... Perquè en realitat, respecte del turisme, o sigui, jo he començat el tema per al turisme, però acabarem per altres. Estem a l'espera de que els polítics, els nostres polítics, que són un reflex de com són nosaltres, vull dir, nosaltres tenim els polítics que tenim, que són mallorquins, eh? Una prova d'anys és ben mallorquina. Resulta que esperem que s'arregli tot sol, el tema. Sempre de molts temes que fan mal en aquesta illa i que estan plantejats des de fa molt d'anys, esperam, no fent res, esperam que se solucionin tots sols. Els socialistes varen dir que havien arreglat un tema de l'arribada de creuers i tal, mentida, perquè els creuers en segueixen, o sigui, no sé si és mentida, seguim tenint el problema de que arriben tongades de molt de mils de visitants que omplen Mallorca i embossen els vàters de Palma. Vull dir, perquè arriben tot de cop i tots van a cagar en el mateix moment.
1: Si només fossin vàters.
2: Sí, no, no hi ha, però és que s'ha de mirar la part baixa i tot de les coses.
1: S'ha de mirar baixos.
2: Els baixos, sí. I, però fem qualque cosa. No, al contrari, mos preocupant ara si n'han arribat pocs en guanyen el mes de maig. Hòstia, toca't els collons, si jo el que vull és que no em venguin. Si jo el que volia era que no em venguessin, no és el meu cas, eh? O sigui, si tu estàs a un costat de que en tenim massa i tal, i que jo estic totalment d'acord que en tenim masses, però quant d'any fa que deim que nosaltres hem d'apostar per un turisme de qualitat? Aquesta puta frase, quant d'any fa?
1: Una altra paraula que agrada molt, desestacionalitzat.
2: Aquesta te l'exemplificaré. No, no, jo el 1991... El 1991 vaig fer un vídeo per Ibatur, que se'n deia, que era l'Institut de Promoció Turística. Vaig fer un vídeo quan jo estava a Barcelona, a la meva empresa me'n van encarregar que fessem un vídeo de promoció turística. Volem, el tema era, Andrevet, volem desestacionalitzar. I jo vaig fer un vídeo llarg, que va tenir una certa ressonància a nivell publicitari i tal, i a Mallorca, que és Illes Balears, la primavera eterna. Per donar idea de que, sobretot, no tenim hivern.
1: Gener, febrer, no,
2: que,
1: res,
2: que fa un fred, febrer. Que fa un fred que te cagues, sí, a Mallorca, però... perquè en somitat que tenim fa un fred que te cagues a Mallorca. Però no en tenim, no el volem, i tenim un estiu plàcid. O sigui, dures mentides. Jo, mira, si tenim l'estiu plàcid, jo aquest vídeo, les imatges, se van anar rodant de cap de setmana, sobretot, o finals de setmanes, al llarg d'un any. O sigui, que pràcticament va ser un vídeo amb bastant de pressupost que hi havia imatges de tots els paisatges de Mallorca durant l'any. Saps quan no vaig rodar res a Mallorca? Ni a Menorca, ni a Eivissa.
1: Jo a l'agost,
2: jo no vaig filmar res. Per què? Perquè el sol, fins i tot el sol no és guapo. O sigui, fins i tot la llum, aquesta llum magnífica que tenim a Mallorca, se suposa que és preciosa, no és vera a l'agost. Te pega de damunt i tot fem les ombres en terres, tots semblant xatos. Hi havia imatges aèries d'helicòpter, en aquella època no hi havia drons, no hi havia tanta cosa, vull dir que tot era com una mica més complicat, i vam anar
1: carai,
2: fent.
1: Carai, tu helicòpter, si que era un bon pressupost.
2: Sí, sí, vaig volar, jo tenc la fortuna d'haver volat 9 hores per sobre les Illes Balears, durant 9 hores.
1: Guapo,
2: no seguides, eh?
1: Acumulades. Guapo, per allà dalt.
2: És acollonant.
1: Com a Malsofrit, ja mos contaràs això d'anar amb helicòpter?
2: És acollonant. Sí, no, jo tenia por, però no et pensis. El que passa que mirava un monitor i no mirava de fora. Bé, la qüestió. En el 91 parlàvem de molta estacionalitat. Què han fet per la multiestacionalitat? en sèrio, des del 91 que han fet.
1: Perquè... Però tu vols que te desestacionalitzin i t'omplin també?
2: No, aquí està.
1: Novembre, ara desembre...
2: Ve... Sí, home, però ara ve aquesta discussió. Però és que resulta que hi ha molta de gent que no vol turisme l'octubre, novembre, desembre...
1: Gener, febrer,
2: en el fons, perquè s'han acostumat a la temporalitat. Ara resulta que ja molt d'empleats ja no li ve molt de gust el tema de tenir una feina fixa amb...
1: Home, perquè crema tant, en dos mesos de...
2: Conyo, crema necessita... tant, però és que, escolta, pues, no t'haguessis fet camarer, jo que vols que te digui, si crema tant. I menys hauria de cremar si tens un sou correcte i tens un horari correcte. Lo que crema és que tu t'estiguis en un hotel amb un sou precari i fent més hores que un molinet i que no cobris les hores extraordinàries. Això sí que crema. Ah, no, però és que els hotelers són els amos. O sigui, nosaltres no podem dir res en contra dels hotelers, perquè mos han creat la idea de que són els que mos donen menjar. Què conyo de menjar? Si el que fan ells és enriquir-se. Nosaltres, no. La resta dels mallorquins, no. Els que no mos dedicam al turisme, no. I tota la gent que ve de fora per fer feina, i els mallorquins que no venen de fora, sinó que ja hi són per fer feina, la majoria estan bastant mal pagats i la majoria estan amb hores excessives. Però, mentrestant, quan votam, quan anem a decidir coses i quan discutim, canvia molt si discutim a l'hivern o que discutim a l'estiu, perquè tenim aquesta bipolaritat.
1: Vols dir que si les eleccions
2: no, o sigui, ara,
1: fosen no... el mes de gener, votaríem diferent?
2: Estic convençut, convençudíssim. Fixa't, les vacacions, les...
1: Les
2: eleccions, perdó, no m'ha sortit la paraula eleccions.
1: Ja he dit votació.
2: Les eleccions són a principis d'estiu, que és quan mos començant a desquiciar. M'entens?
1: És abans que te desquicis.
2: És abans.
1: Si fossin dia 1 de novembre...
2: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ai, aquí. Autonòmiques,
2: sí,
1: per exemple.
2: Sí. Bé, la qüestió. A més, a Mallorca, curiosament, caben totes en aquestes dates. Vull dir, no en tenim. Hi ha llocs que tenen eleccions a altres moments, però nosaltres ho tenim tot concentrat. O sigui, que arriba un moment que, a més, no sabem ni en qui votem, perquè hi ha d'haver 3 sobres, o 4. La qüestió és que de molt de temes no en parlam i esperam com en Rajoy. Això ho va fer bastant en Rajoy, que era no fer res i esperar que se solucionés tot sol. Però això ho va fer amb el prestige i ho va fer amb molt de temes, que era no moure massa les coses, i ja ho veurem. Això, desgraciadament, jo diria que el tarannà polític en general del mallorquí és aquest. És esperar. Esperar a veure menys què passarà.
1: Perquè els mallorquins som així, és el que volies dir.
2: Perquè els mallorquins som bastant
1: també
2: així.
1: També som d'esperar.
2: Tenim una paciència...
1: Això és molt complicat.
2: Tenim una paciència d'escàndol. I una peresa a fer canvis. Quan la gent parla de fer canvis, tenim molta peresa de fer canvis. Precisament, l'altre dia parlàvem de fer roperos, i cada vegada més, la gent jove cada vegada té més peresa de tot. Des de fer roperos, anar a votar, o fer una mini revolució amb algun tema, que és, no, si encara mourem el tema del turisme i encara hi perdrem. Perquè després ja comencen les notícies falses, que és, tu creus que hi ha hagut qualque govern, en sèrio, que s'hagi plantejat seriosament la saturació turística i com se pot solucionar? Que s'hagin segut, en sèrio, amb els capos dels hotelers per arribar a un acord, perquè és evident que no ho pot fer el govern sol, ho ha de fer amb una mica de sintonia amb el negoci hoteler.
1: I amb els... Tu parles només d'hotels, però hi ha Aena, per exemple?
2: Hi ha Aena, i els ports, que són de l'Estat, Aena, que és de l'Estat, el...
1: Costes.
2: El... Tot, és que tot, sí, però després el mallorquí en general critica els catalans perquè hi ha una corrent independentista. Vull dir, o sigui, si nosaltres mos queixam tant d'aquestes coses, com és que no hi ha un corrent una mica més independentista que pogués pensar, o, no, si no independentista, el manco nacionalista de dir, escolta, per què no fem un esforç perquè les coses aquí siguin diferents, perquè no se pot veure la saturació que tenim aquí des de Madrid. I, a més, a Madrid no li interessa, perquè així d'entren merdobbes. I com merdobbes entren a Mallorca, merdobbes se'n van cap a Madrid. Escolta, però és que què han de fer? 4 tontos ho han de dir. Encara no s'han enterat de que això va així. Ah, no, però mos estimam més que mos robi Madrid, que no... Ui, i si mos robarà Barcelona? Però què deus? M'enteneu? Molt bé. Resulta que, amb altres temes, o sigui, jo des de que era petit, des de que era petit, abans he posat una data que era el 91.
1: Ara més per enrere.
2: Ara vaig més cap endarrere. Estic parlant del 70 i algo. Quan jo tenia 11 anys, 10, 11, ja se parlava de que el tren havia d'arribar, de Sa Pobla havia d'arribar al Cudi, al Cudi. Hi ha una data encara que fa més fred, que és a les fotos d'en Guillem Bestard, que varen fer l'exposició el 2017, crec que era, aquí, hi havia una posada de primera pedra de l'estació de Pollença, de l'estació de tren. Estem parlant de principis de 1900. S'ha plantejat qualcú que realment el tren, en sèrio, pogués arribar a Pollença? Ah, no, és que han de fora de muntanyes. Conyo, han de fora de muntanyes. I clar que han de fora de muntanyes, perquè els trens se moguin. Però quantes muntanyes hi ha fora d'ades a tota Espanya? I no passa res.
1: Bé, igual la solució que funcionava no segle XX ara seria una altra. També
2: no,
1: una
2: sí,
1: altra
2: ara Pantura, ara Pantura ja mos esperarem a dir, escolta, com que això del tren ja no ho hem fet quan era hora, ara ja podem esperar en els drons, no? I en els hidroavions i no sé què més. O sigui, quant de temps s'ha parlat d'una possible línia d'hidroavions? Des de principis de segle XX. Que hi va haver una companyia italiana que feia ruta amb Itàlia. Quan mos podem començar a agafar en sèrio de preparar-nos per la propera sequera que vendrà? Conyo, però si és que enguany ha plogut molt, que putes de sequera! Escolta, hi haurà sequera, t'agradi o no t'agradi, en els futurs pròxims. Perquè ho diu el canvi climàtic, ho diuen els especialistes, els científics, que ara han tingut un any bastant bo de pluges, però això no vol dir res de cara a l'any que ve, ni de l'altre ni de l'altre. No? Hem fet qualque cosa per les inundacions, que és l'altre extrem que tenim a nivell climàtic. Tenim la por a la sequera i la por a les trombes d'aigua que ens creen inundacions. Hem fet basses a qualque lloc perquè aprofitem l'aigua quan hi ha una inundació i quan hi ha una ploguda molt forta. N'hem fet a qualcuna de bassa, conyo. Que és el primer. O sigui, ja no dic crear un sistema molt sofisticat per canalitzar aigües, no. Fer una puta bassa perquè s'ompli d'aigua quan hi ha inundacions. N'hem fet a qualcuna? No. Esperarem a que torni a passar. Perquè nosaltres funcionem a base de danes. I els mallorquins també, el valencià també. Vull dir, el valencià també té la marinera. Però és que nosaltres també. I hòstia, no, és que s'aquífer va molt ple. Hòstia, va molt ple, però el varen moure molt buit. Fa 15 o 20 anys el varen arribar a veure molt buit. A Sa Pobla estaven preocupats perquè els traspels, que és l'alçada de l'aquífer, havia baixat bastant i molt de pagès. Va de fer baixar la bomba. La varen va de fer baixar no sé quant de metres per treure aigua. Però mos és igual, perquè aquesta primavera ha plogut molt. I que dia passa any empeny. Som així, els mallorquins. A veure, si comencem a canviar un poc, crec jo que seria beneficiós. Jo no ho dic, jo m'incloca. Jo som mallorquí, també. Vull dir que no estic... Ah, no, és que el meu sofrit critica tothom i no se critica. No, jo també me critic. També estic preocupat, perquè no hi ha estrangers, ara. Hòstia! I perquè resulta que qualcú té un bar o un restaurant que tu coneixes i que té pot truï. I ja te preocupes? Hòstia, pues no, que tingui pot troi, que mos adaptem, que mos acostumem a que no n'entrin tants a dobbes i que penturen de viure una mica més no ho sé, en no tanta balcana. No, és que han tingut anys de guanyar molt de dobbes, però sobretot no els han guanyat tots, sobretot els ha guanyat qualcú, perquè nosaltres no. Vull dir, perquè la gent que se dedica al turisme guanya lo normal i a més, com que s'ha organitzat la vida de temporada, hi ha una temporada que està a l'atur, i a l'atur, evidentment, no guanyes molt de tot, ves? Però me va molt bé. Fantàstic. I això no crea una societat passiva. Davant tot, però passiva. I aquesta passivitat és la que també tenim quan analitzem una guerra a l'exterior, quan estem veient que el món s'està caigent a trossos i nosaltres estem aquí a la roqueta Tampoc no m'ho va tan malament. No, clar que no m'ho va tan malament, no. Però, i Pantura, mos hi anirà malament, anirà malament. Que queda de lluny, és futur aquí. No en tenim de futur. Només estem preocupats per la memòria del passat, i poca, no tota la memòria, sinó les quatre fotos antigues, les postals antigues, que mos fan molta de gràcia. Les postals antigues de turisme era la primera passa, perquè ara tenen la saturació. O sigui que veurem de on surten els problemes. Els problemes surten, se van acumulant. O sigui, no, però és que ara veiem una imatge turística d'una postal d'un moll i deim, oh, que era de guapo, i que havia tant de pot sota l'ets, i que no sé què, no sé quant. Per això, això és bo que te demostra que el temps passa. I el temps passa, no, quasi mai passa per bé, el temps.
1: Home.
2: No, passa per mal, conyo. Tornant vells, mos morim. Hòstia. Que conyo de que passa el temps passa per mal?
1: No, tornant vells, mos morim, però en neixen d'altres.
2: I el fill creixen i passen de ser uns nins encantadors a ser uns adolescents insuportables. Vull dir, o sigui, que qualcú me digui que el temps passa per bé. Que m'expliqui. A veure, per bé que de què? L'evolució de les generacions.
1: Amb en Pere Sales no estaria tan d'acord, igual.
2: Bé, perquè en Pere Sales és un senyor optimista.
1: Exacte. Optimista crític.
2: Ell deu pensar que el món va relativament bé. Jo penso que el món va fatal. O sigui que ja està.
1: Ui, doncs podríem seure, podríem juntar dos programes,
2: sí,
1: un punyet amunt
2: sí,
1: amb un mal sofrit.
2: Però no mos entendríem, perquè no mos entendríem, perquè realment a mi aquesta candidesa...
1: Espera, però ho dic en sèrio.
2: A part que jo vull fer riure, ell vol anar en sèrio.
1: No, també li traurem.
2: No, però ell vol anar en sèrio.
1: Un punyet amunt i un mal sofrit.
2: De fet, ell jo crec que no se sent identificat quan jo parlo dels mallorquins, perquè ell se sent pollensí. I resulta que els pollensins són mallorquins, almenys fins ara. Però hi ha pollensins que no s'accenten mallorquins. Vull dir, ja està. Però és igual.
1: Va, això només ho poden saber si li demanem a ell i el fem venir.
2: Bé, és igual, sí. Com vulguis, tu comandes.
1: Sí,
2: jo
1: no?
2: Sempre t'he dit que tu comandes. Escolta'm, mentre xerràvem aquí d'això que el tren arribàs...
1: Alcudi a Pollença.
2: Alcudi, Pollença, havia d'arribar a Llucmajor... O sigui, de fet, hi havia... O sigui, una cosa fantàstica dels mallorquins és que a principis del segle XX hi havia més quilòmetres de via que ara. Això és fabulós. Això és fantàstic. La qüestió, que mentre nosaltres parlam i esperam i no sé què, a Barcelona van fer una línia que se diu línia 9 de metro, que va de Vallterra. Va per de Vallterra. I fins i tot a llocs baixa a 90 metres per esquivar les altres línies i per esquivar qualque riu. O sigui, és la línia d'Europa amb punts més fondos. La varen començar el 2003. Encara no l'han acabat de tot. Però ja funciona, ja té 11 quilòmetres i 11 quilòmetres d'un tram nord, que li diuen, i 15 quilòmetres d'un tram sud, amb 24 estacions de metro. O sigui, nosaltres no hem tingut collons amb molt d'anys, de fer arribar un tren de plaça Espanya a l'aeroport, que no són tant de quilòmetres. I a l'aire, no per davall terra, perquè per davall terra a un mallorquí el posa molt nerviós que li diguin que anirem per davall terra. No, però és que diuen, tu ho dius, que serà de complicat, hauran de donar una toneladora, això de davall terra. No mos acabam de creure. Tenim un metro que la meitat dels temps va per l'aire, no va per davall terra. Els metros van per davall terra, conyo. Pues no, el nostre no. Idò, aquesta línia arribarà tenint-ne 543 de quilòmetres.
1: Perquè estan xerrant de la línia 9, ja.
2: 9.
1: N'hi ha 8 abans, també.
2: Sí, exacte. No, però aquesta línia 9, precisament, era perquè no fos radial, perquè no totes les línies haguessin de passar per plaça Catalunya. Mm-hmm. I que ha connectat tots els pobles que estan més lluny de la mà, els ha connectat com si fos per un perímetre de Barcelona. Vull dir que al final és com una línia de tren, quasi bé. Però... a més, està donat una altra manera per poder anar a l'aeroport. O sigui, ja per anar a l'aeroport ja en tenies dues de maneres d'anar-hi. Però encara en tens una tercera, que és la línia 9. Aquesta línia 9, això que vol dir, o sigui, la varen començar el 2003, el 2009 varen inaugurar un tram, el 2016 un altre tram, i segurament no l'han acabat encara. O sigui, perquè el que t'he dit, arribarà a tenir 52 estacions i 40 i pico de quilòmetres. I ara en té 15, 15, 25, 26. No, però no tenim res començat. No és que ho acabem. No, és que no ho comencem. Vull dir, perquè tu dius, home, si ho començàssim... Si ho començàssim, Ventura Coll que diu, acabaríem. Aniríem molt a poc, jo estic d'acord. Però el manco, si ho començàssim, Ventura Coll que diu, s'acabaria. Saps l'únic que s'ha fet en cert, aviat, en aquesta puta illa? S'autopista. S'autopista. S'autopista en Jaume Mater va dir, coño, farem una autopista. I pim-pam, pim-pam, pim-pam, varen fer una ferida a la illa, brutal, però varen fer l'autopista. I ara tothom està encantat de la vida. Però és que aquesta autopista és loco, també ha duit molta saturació. Per què? Perquè ha engolit perfectament tot un tràfic de vehicles per anar de Palma al Cudi. El Cudi no arriba bé a l'autopista, que també s'ha aturat, ho diu. I com ja qui eren? O sigui, clar, ja qui eren perquè no arribava al Cudi. Ah, no, no, no, no. Se va aturar a Sa Pobla. Per què?
1: I a Sa Pobla no ha quedat allò com un nucli...
2: Home, el que ha fet l'autopista és que ara hi ha gent que compra cases a Sa Pobla i fa feina a Palma. Perquè realment vas a Palma... Clar, tots aquests pobles de l'autopista s'han convertit en pobles dormitori. I això forma part de la nostra realitat a nivell de lo que volíem com a qualitat de vida. I de fota't, però se va fer molt aviat, perquè com que era una mica ja se sabia que hi hauria molta de gent en contra, quasi no varen tenir temps de posar-se en contra de l'autopista i pim-pam ja estava feta. Au! Ja te detenim. Però una vegada que va estar feta, és que la varen promoure, varen dir, ho veus, que van molt més aviat a Palma, i tu dius, conyo, sí que és veritat. Sí que és veritat que vas més aviat a Palma. I tant.
1: I ara pensàvem, què fèiem abans de tenir l'autopista?
2: I què fèiem abans de tenir l'autopista? Teníem una carretera que jo qualque vegada he agafat per...
1: Romanticisme.
2: Per romanticisme. Que ara és trista.
1: Ai.
2: És trista, la carretera nacional. Que mos du. I travesses Consell, travesses Santa Maria, i... Oh, ah, ah, i tot és... Hi-hi, ha-ha. Però molts camps que s'han recuperat... no està malament,
1: ja,
2: va bé.
1: No tot, no...
2: Va bé que facem aquests recordatoris. Anar per les carreteres ves en els llocs és una bona teràpia per veure com el temps passa.
1: Miro ciclistes, si les aprofita.
2: Per cert, això dels ciclistes, parlant de coses que no feim, en el 91, quan jo vaig fer aquest vídeo, van començar a mostrar ciclistes. Començar a mostrar ciclistes. Perquè encara no havia començat el d'això. I a qualque lloc, a qualque polític, va dir, hòstia, hi ha un fenomen, hi ha una cosa que no sé si mos hauria de preocupar o posem-nos contents, que comença a haver-hi molt de turistes uns mesos molt raros. Què vol dir uns mesos molt raros? A final de març, principis d'abril. Però no són molts. Diu, però clar, els hotels tenen tancat. Dic, home, però per la desestacionalització estaria molt bé que arribàssiu a acords amb hotels perquè hi hagués hotels oberts, si realment se vol potenciar aquest ecoturisme, aquest biciturisme. Sí, clar, però és que s'ha acabat de complicar posar-se d'acord amb els hotels. Què vol dir que és complicat? Li has de garantitzar una mica de tal, i si no arriben els turistes, l'has de compensar. Més o menys això va així en el món. Però, no. Què ha passat? Que els turistes, els ciclistes, perdó, els biciclistes, han arribat tots sols. I, fins i tot, han arribat tants que, evidentment, que els hotelers, l'empresa privada, s'ha adaptat. Hi ha hotels que tenen, fins i tot, espais per guardar, no solament per guardar la bicicleta, sinó per arreglar-les, els venen maiots, els venen peces per la bicicleta, mecànics. Ha creat tota una economia.
1: Però tots sols no han arribat, no? No va ser això un pla, també, per fer-lo?
2: Hi havia molt poquet pla. L'únic que hi va ser una mica de pla, que va ser no cobrar com a pes addicional la bicicleta a l'avió. Que jo sàpiga, és una de les coses que va fer, que aquesta la va aconseguir el govern, crec. Però els altres se van posar les piles. Els mateixos hotelers, quan van veure que hi havia un volum de sol·licituds important, van començar amb un quart o petit, on guardaven les bicicletes els vespres. L'any següent el quart el van fer més gros, l'any següent van posar un mecànic que arreglava parxes, i ara tens tres mecànics que arreglen frenos i amb bicicletes boníssimes. O sigui, però això no ho han fet els mallorquins, això ho ha fet l'empresa privada. Que l'empresa privada, que la duen mallorquins, és com si no fossin mallorquins, són mallorquins a dins d'Esquiró al revés, vull dir, són, estan hiperventilats, són mallorquins hiperventilats. Perquè els altres sempre estem...
1: Són mallorquins en TDA.
2: Els altres estem sempre en quiròfano. Els altres som... El mallorquí està sempre agonitzant. M'entens? Vull dir, creiem tant en la tranquil·litat i en la calma que estem agonitzant, cony, estem mig dormits, sempre. Però és que ja som així, però és que no volen canviar. I que més no canviarem. Ara, sí, tenim... Si hi ha un mallorquí d'aquest que, quan ets jove, aquest que té 30, entre 30 i 50, tal, que se posa les piles, hòstia, clar que hiperventila com els altres. Com els altres, com vull dir, com si fos de Madrid o fos de Barcelona, hiperventila, i ja està.
1: I
2: comença a pagar sous raquítics. I comença a veure que si pagues sous més baixos, guanyes més dobbers. I si pagues les hores extres malament, guanyes més dobbers. I te converteixes en hoteler. Han transformat a un empresari amb bones intencions en un empresari com són els empresaris, per guanyar dobbers. O no? Vos penseu que hi ha qualque empresari que faci obres de caritat? Vos ho penseu?
1: Qualconia.
2: Què vols dir? Namancio Ortega en seu tema de...
1: No, ara m'ha hagut una nuquia, però no ho diré, perquè no sé ni si és vera, o només és màrqueting.
2: Digues. Si
1: no el diré.
2: Ah, no el diré, i de fora.
1: No el diré.
2: Bé, jo vos dic que...
1: Màrqueting.
2: No feu cas ni de les fundacions, i evidentment feu cas en el màrqueting.
1: Com els teus anuncis dels anys 90.
2: Com els meus anuncis dels anys 90.
1: Ja ho has dit, que com pegaríem d'una banda a l'altra.
2: Sí, pegam d'una banda i aquí veníem. No sé si m'he deixat res, però més o manco.
1: Estar més tranquil, estar
2: jo estic
1: tranquil·líssim, més
2: estic
1: tranquil·líssim.
2: Jo estic preocupat, només estic preocupat perquè hi ha patrulla en guany. però ja han posat les limitacions de Formentor, que, o sigui, tenim patrulla, però no tenim patrulla perquè ja han hagut de posar les limitacions de Formentor
1: perquè pot ja tot van allà
2: i se va muntar un pitot, important, tot van allà, exacte. No serà que, a més de no ser multiestacionals, tampoc no sabem transmetre que hi ha molt més llocs a Mallorca.
1: Multiespaial.
2: Que no sempre tots a cavall a la creueta.
1: El que la demoro. També.
2: No he anat mai. Ni aniré.
1: Bé.
2: Molt bé, gràcies.
1: Ho vols deixar aquí?
2: Sí, ho podem deixar.
1: Anàlisi
2: aquí.
1: Analítica de l'Oquerat a mallorquí.
2: Sí. Si qualcú hi vol dir qualque cosa, estarem encantats de rebre les telefonades, tant per anar a favor...
1: No,
2: com
1: no em porta crida. Quan vos trobeu mal, s'obri Puigarrel i deixeu. Adéu.
2: Adéu a tots, gràcies.

0: Bé, molt bé, nosaltres seguim en directe i com vos hem anunciat i tenim els dimecres, toca un nou episodi, una nova edició de La Campana i avui tenim uns convidats molt especials i són els alumnes de Cisa, del CIC Costa i Llobera que estan a punt d'acabar una etapa molt important de les seves vides per la que tots hem hagut de passar en qualque moment. I és que després de molts anys de primari, aquest setembre començaran una nova aventura, l'entrada a l'ESO i a l'institut. Avui parlarem amb ells de nervis, il·lusions, pors, amistat i tot allò que passa pel cap quan deixes enrere l'escola, la que has estat tant d'anys, i fas un pas per fer-te més gran, no? Com viuen aquest canvi que esperen del nou curs i que els fa més il·lusió d'aquesta nova etapa? Mos ho contaran, ja que els tenim aquí i no són pocs. Com estàu? Molt bones.
1: Hola.
0: Vosaltres dos vos heu d'encendre un micros, crec. D'allà dalt han de tenir una llumeta verda. I de bé, sou un parell, tenim en Marc Lladó, en Joan Cifra, en Marc Jompart, en Miquel, en Mireia, en Laura, Nona, en Pere, en Pau i en Andreu. I de començar una nova etapa, ja estava a punt d'acabar l'escola. Quin dia acabeu? Que us queda un mes, més o menys, no? Un poc menys.
2: Sí, más o menos.
3: Acabam
4: sí, dia de dies.
0: Molt bé. I de...
5: Dia de nou.
0: Dia de nou acabau. I que teniu ganes d'acabar, estàu nerviosos, voleu que s'acabi... Quines sensacions teniu? Ben, que qualcú me conti. Ben, Marc, que te tenc a frente. Conta'm.
6: Bueno, han passat molt de temps amb moltes més

0: mestres i se veu que ara ja els haurem de deixar.
1: Me fa pena, no?
0: Sí, no és com us faig tant il·lusió a l'institut, però passarem a una altra etapa.
1: Molt bé, i com vos sentiu pensant en començar l'ESO, Joan?
2: Bueno, sí, ens sentim un poc alegres i després un poc trist perquè també he deixat l'escola i ara començarem amb estat tot el temps amb un els mateixos alumnes i ara els haurem de separar.
1: Clar, heu tingut els mateixos amics des de que vareu fer
2: sí, infantil
1: també allà, és a dir, quants anys duis en aquesta escola?
3: Jo vaig començar
1: 9 anys. 9 anys duis allà. Sí. I que en teniu? Ara 12, més o menys, no?
4: 11 i 12.
1: 11 i 12, és a dir que un 80% de la vostra vida ha estat en aquesta escola, no?
4: Sí.
1: És el que,
4: sí,
1: el que coneixeu. I, a veure, què és el que més respecte vos dona a Nirvis? Que és desconegut, que serà és una nova etapa, òbviament, i és normal estar nervis, però què és el que més nervis vos dona?
2: A mi, jo nervis no me dona, però...
1: És un tio tranquil, tu, Marc?
2: Claro, perquè faig bastant extraescolars i conec molt de nens de Joan Mas, tant com Montición, i no és que tingui cap nervi.
1: És a dir, però en un final és un nou centre, nova gent, noves classes, perquè en un final teniu la mateixa classe, no? Des de que vareu començar l'educació primària, no? Teniu... Éreu mateixos companys, no?
4: Sí,
3: més o menys, sí.
1: Sí,
2: Allò també me fa por pues, que toquin gent que en el final te toquin amb una persona tot el temps a vora i aquesta persona pues, no te caigui bé o alguna així.
1: Bé, però això heu d'aprendre, tindreu molt de companys al llarg de la vida i ho haurem d'aprendre, però clar, no, en el final veureu que és una classe nova, en gent nova, que clar, n'hi haurà, que vos dureu millor, uns altres pitjor, però bé. També, creus que canviareu molt aquest any, Miquel? Aquest nou any?
5: Bueno, no molt, però seguirem fent... Canviarem, sí, un
1: com a,
5: poc.
1: Com a persones?
5: Sí.
1: Sí? Sí, Mireia, tu també, a més, te'n vas de pollança amb un
4: sí.
1: La profe, no? I te fa por això, te fa pena, especialment?
4: Sí, un poc, perquè, bé, com ha dit, crec que tant en Joan... Duim quasi tota la vida junts i llavors ens de separar, ja no anirem a classe junts, ja no tindrem les mateixes mestres.
3: I a més un altre institut també.
4: Sí.
1: Clar, bé, no és molt tan fora tampoc, no? No anava molt tan fora. Tu sí, tu on te'n vas?
4: Mira, jo a Inca.
1: A Inca, és a dir, a tu t'agafa un poc en fora. I Laura, tu no sabies si... No tenies clar que potser t'anaves al CUDI.
6: Tipo,
1: no?
6: Jo vull anar a Pollença, però a mon pare li va millor si vaig al CUDI. I encara no sé si aniré a Pollença o al CUDI. Dia 1, que és aquest dilluns, que ara vendrà, sabré si vaig a Pollença o al CUDI.
1: I tu te vols quedar a Pollença, no?
6: Sí.
1: Clar, perquè en un final, si bé, un s'anirà per aquí, l'altre allà, un agafarà unes optatives, l'altre unes altres, però en un final seguireu sent amics, vosaltres, no? M'imagino que sou vos conèixer tota la vida.
4: Sí.
1: I també fareu amics nous, que serà diferent, no?, tot això, però sobre això, vos preocupa fer nous amics? Creus?
4: No.
2: Una mica.
1: Sí, heu dit que mantindreu vostres amics, però creus, a la millor per la gent que té un any més que vosaltres o dos anys, creus que l'ESO canvia molt a la gent?
4: Bueno.
2: Pot ser.
1: Bé, un per un. He sentit molt de buenos. A veure, conta-m'ho, espera.
2: Bueno, pot ser...
1: El Pere Andreu, que vos tenc aquí, ara no sé...
2: Diuen que quan canvia l'etapa la gent canvia, però no se sap.
1: Tu què opines, Pau, que volies dir qualque cosa?
7: Bueno, que jo trob que si hem de fer nous amics, a lo millor, jo què sé, a lo millor quedem un poc més amb ells i tal, i me fa por perdre un poc l'amistat amb el que tenia antes.
4: Sí.
1: Clar, això és el que vos fa por a tots, m'imagino, no?
4: Sí.
1: Marc, Joan, vosaltres què penseu sobre això?
0: se sap que haurem d'estudiar més, haurem de fer molta més feina i me'n mandarà molt de deures, però més que res, és que sí, sí o sí haurem de passar per allà.
1: Sí, haurà de conèixer nova gent. No vol xerrar, tu, Joan? Com dius?
2: No, sí, sí.
1: Té molta por de perdre amics, per això no vol xerrar.
2: Bé, sé que quan et separin, igualment jo sé, tenc amics aquí a l'escola que he passat, però també sé que per Joan Mas i Montició jo conec molta gent. I...
1: Clar, i també... Vosaltres, perquè dèieu que fèieu extraescolars, no? I perquè per això coneixeu a molta gent. Quines extraescolars feis, per exemple?
2: Bé, feim anglès i això, i també anem a futbol.
1: I us altres?
8: Jo jugo a futbol, toc la guitarra elèctrica i...
1: Tenim un rockstar aquí,
8: i vaig
1: a
8: anglès.
1: I vaig a anglès.
5: Bé, jo toc la bateria, també faig futbol i anglès.
1: I tocau junts?
5: Sí, tenim un grup.
1: Tenim un grup?
5: Sí.
1: Home, aprofitau, ja que estàu, no? Us podeu promocionar un poc, com vos deis?
5: Generación Rebelde.
1: Generación Rebelde, toma, ja hi que tocau.
5: Bueno, sobretot rock i algunes cançons així. Per exemple, hi ha So Payaso, La Vela de la Porta de Atrás.
1: I no són gent fàcil d'aquestes tampoc, eh?
8: No, bueno, gent fàcil. Per exemple, també Zapatillas, de El Canto del Loco, crec.
1: I tocau amb... perquè sou altres dos o ja teniu baixistes, teniu cantants?
8: Sí, tenim un baixista. Teníem antes tres guitarres, però se n'han anat dues i ara només són dos. Un bateria, un percussionista, una cantant i un piano.
1: I això gent d'altres centres també? Són més grans, més petits?
8: Som tres de la mateixa edat i després n'hi ha un que té un any més. La pianista i la cantant van a tercer d'ESO i la meva companya, bé, la que toca la guitarra, no sé si té 16 o alguna cosa així, o 17.
1: Idò... coneixeu a gent que ja està a l'ESO i què vos diuen de l'ESO? Què heu sentit de per allà dalt?
5: Bueno, jo m'han dit que hi ha professors que sí que o te regalen l'examen o te posen bastant complicat.
1: Ui, la profe aquí no la veig, però segur que està fent... I vosaltres què heu sentit de l'ESO?
8: Jo, segons en el meu combo, en el meu grup, he sentit que en el principi, a primer d'ESO, no és que sigui molt difícil, és que és com un repàs de 6, és com si fos de 5 a 6, a lo millor és perquè també amb més deures estàs acostumat més, però després a segon d'ESO sí que pegues un vot un poc més gran.
1: A lo millor és acostumar-nos al principi, no? Què més heu sentit per allà, Andreu?
9: Jo m'han dit que hi ha mestres que són molt, molt bones persones i després n'hi ha alguns que te compliquen un poc més la vida a l'institut.
1: Bueno, però això com tota la vida, no? I també depèn l'assignatura. Quines assignatures teniu ja? Ho sabeu? Triar optatives? Mem.
0: Tenim, al primer lloc, tenim per elegir atenció educativa o religió. Després tenim... bé, hem de triar tres optatives que de les opcions tenim. Tallers de mates, alemany, igualtat de gènere...
10: Entorns digitals.
0: I això ja és la prematrícula que ja ho hauríem de tenir fet.
1: I en Pau també, crec que volia xerrar ara.
11: No, jo anava a dir el que anava a triar a l'institut. Que ja m'estimaria més triar alemany, tallers de matemàtiques i entorns digitals.
1: Això en quant a optatives, no?
11: Sí.
1: I na Laura, quina anaves a triar? Compte-mos.
12: Mon pare m'havia fet la prematrícula i jo no ho sabia. Me l'ha fet a Pollença i al Cudi.
1: Ah, a les dues bandes. Així sí. Que estan un poc en un limbo, no? No saps. I quines has triat a cada banda?
12: A Pollença m'han posat alemany, que és que jo també vull fer alemany, i al Cudi no ho sé, i l'altre tampoc ho sé perquè no m'ho han explicat.
1: Clar, a veure, Ona, compta-m'ho tu.
10: Jo he triat entorns digitals, després tallers de mates i d'últim, pues, alemany.
1: I Mireia?
13: Bé, jo Inca, exactament no sé molt bé quines optatives hi ha, però jo li vaig demanar a mon pare i a ma mare que m'apuntessin en primer lloc a alemany, però no sé quines són les altres optatives, o sigui que només sé que m'han apuntat a alemany i ja està.
1: I a quin centre d'Inca aniràs?
13: En
1: un poc sí. Cases noves.
13: Sí, en un poc cases.
1: I d'allà és el més gran que Pollença, també, no? És molt més gran, perquè fan, si no vaig malament, l'ESO, batxillerat, també graus mitjans i superior, no? És a dir que
13: sí.
1: És molt, molt, molt gran. En Pere, que m'ho deixa aquí la mà per aquí.
14: Jo, d'optativa, he triat, pues, lo primer de tot mos demanaven si era religió o atenció educativa. Jo he triat religió, de primer taller de matemàtiques, de segon he triat això d'informàtica i de tercer alemany.
1: Molt bé, heu triat molts alemany, però quina és l'optativa que creus que estarà més guai? Quina teniu més ganes de fer?
14: Taller de matemàtiques.
1: Taller de matemàtiques, jo no sé si ho compartiran tots això, eh? Vosaltres? Vam per allà que m'aixequen la mà.
9: Jo he triat de primer entorn digital, de segon he triat taller de matemàtiques i de tercer alemany.
1: Molt bé.
0: Jo quasi el mateix que ell, però com que però de primer el millor taller és de matemàtiques.
1: I per què vols fer tantes ganes de taller de matemàtiques?
0: No sé, perquè m'han agradat molt les mates, sempre.
1: Sí? Vos agraden a tots les mates? Perquè veig que l'heu triada molt.
14: Sí, són divertides. Sí. Bueno.
1: Sí? A més, si tenim fotogènic aquí. Amén, Joan.
15: Bé, ja he triat igualtat de gènere, després tallers de matemàtiques i alemany.
1: Molt bé, igualtat de gènere és una optativa i saps què se fa, aquesta optativa?
15: Bé, sí. Bé, és com més per
1: temes socials,
15: sí.
1: No?
15: Morals, a lo millor fan.
0: Sí,
15: l'àpuls
0: així.
15: L'àpuls.
1: De qüestions de gènere.
5: Supos que el que fan és explicar un poc això de la violència de gènere o coses que podien fer abans sí. Les dones i ara, pues, a lo millor s'ha anat recuperant.
1: Sí. Molt bé, molt bé. I també altres coses. Ara tindreu un tutor, no?
13: Sí,
1: a l'ESO.
13: Sí, sí.
1: I això ha de funcionar diferent de primària. Tenim molt de professors...
13: No ho sé.
1: A
13: veure...
1: Miquel, crec que ho sap. Mar, perdó.
13: S'ha de dir que crec... Claro, nosaltres a primari infantil vam tenir tres mestres diferents, quan en teoria en el nostre centre només és una per 3 anys d'infantil.
1: Clar, però no teniu un tutor diferent cada any, no? Per així dir-ho.
13: No, és a dir, a primari, per exemple, vam tenir 3 anys una mestra.
1: Sí.
13: I clar, l'institut jo crec que no pot tenir, jo què sé, a lo millor 2 anys seguits la mateixa mestra.
1: Clar, canviareu molt de profes, al final.
13: Sí.
1: I això vos fa por, vos... De dir cada any tindré un profe diferent, assignatures diferents...
5: Hombre, lo millor és com acostumar-te a cada mestre de manera que explica o que fa les coses i no t'hauria de fer por, però lo millor primers dies mirar com fa les coses, si primers dies l'has de fer la pilota.
1: L'has de fer la pilota.
5: L'has de fer la pilota.
1: Sí? Sou llestos vosaltres, eh? Vosaltres... Sabeu cosa, també, per allà que m'aixecava la mà, no sé qui m'aixecava la mà.
13: No, jo anava a dir el mateix que Miquel, que t'has d'acostumar a la mestra perquè cada un explica diferent.
1: Perquè ara ja, per així dir-ho, ja vos feis grans, no? Començàveu vos estudis en sèrio, estudis en coses difícils i veureu que cada pimes o que fas a la universitat i tindreu molts de profes i al final vos haureu d'acostumar a tot això. Però això volia dir-vos, creus que passar l'ESO ja és fer-se gran, que heu de madurar la força, que com ho veus vosaltres? O voleu ser Peter Pan tota la vida? Com ho teniu vosaltres? Per allà diuen que sí, per allà diuen que no. Pere.
14: Diuen que hi ha un síndrome que s'igual síndrome d'en Peter Pan i és gent que se nega a créixer.
1: Mm. I tu te negues a créixer?
14: No.
1: No? Tu vols créixer, no?
14: Sí.
16: Hombre.
17: Home, jo, la veritat, no vull créixer molt, però home, vull créixer perquè al final sé que a lo millor de gran faré feina, a lo millor tindré una dona. A lo millor tindré una dona. Bueno, i... Però també no vull deixar com a l'infants perquè fas coses que... El que em diu un pare, que li agradaria ser més jove.
1: Clar, no, que som més grans, ens agradaria ser més joves i vosaltres al revés, no?
17: Sí.
1: I vosaltres, a veure, que Joan, tu que te'n rius per allà. Tu vols ser gran, ja frisses per ser gran, estàs bé?
15: Bé, jo no, jo m'agradaria, ara mateix m'agradaria tornar infantil, però també està bé anar pujant escalons, com diuen.
1: I creus que haureu, per exemple, en Andreu, que aixequi la mà per allà, creus que haureu de créixer la força, en un final?
9: No, creixerem per nosaltres mateixos. Si no volem, pues, no, no creixerem i serem impetitons sempre. Però és millor créixer.
1: Interessant, aquesta reflexió. Andreu, Marc, no sé si cau la mà per allà. Na Laura, vol dir qualque cosa?
6: Créixer està bé, perquè així pots... pots fer treball, com ha dit en Marc, pots experimentar coses noves, aunque també ser petit també està molt bé.
1: Però cada pic tindrà més responsabilitat, ho sabeu, no?
6: Sí.
1: Mem, Mireia, tu què opines d'això?
13: Jo crec que créixer està bé, igual que també està bé ser petits, però que també és bo créixer, però que perquè cresquis tampoc no vol dir que hagis de deixar de fer coses que feies quan eres petit, també. Depèn de quines coses, també, però...
1: Interessant, aquesta reflexió, eh, Marc?
15: Jo m'agradaria... Ja em fa ganes créixer, perquè ja de dir faré feina, ja podré tenir meus estudis i també ja podré tenir més vida social quan ja cresqui. Ja podré estar amb els amics i tot.
1: I ara vos deia que tindreu més responsabilitats i creus que tindreu manco temps de sortir per de fora, de fer coses i haureu d'estar estudiant més?
17: Sí, perquè aquí hi ha nens que tenen germans i germanes i que compten que se passen bastant de temps estudiant i a lo millor nosaltres estudiar és una horeta i per ells només són 3 hores o 2, depèn del tema, a lo millor. I saps, a lo millor tu vols ser gran perquè a lo millor te deixen quedar més o te deixen sortir més i més temps, però en el final també has d'estar més temps dins que teva per estudiar.
1: Clar, aquí ha aixecat la mà primer, que veig molt en mans ara. Qui ha estat en Andreu?
9: Jo volia dir que la meva germana es veu que està molt atents en el seu quart estudiant.
1: Quin curs fa la teva germana?
9: Primer de batxiller.
1: Primer de batxiller, és a dir, ja sèrio,
9: sí,
1: això, no?
9: Però té temps per quedar perquè estudia bé i... Però la veritat és que està poc amb nosaltres, està més sempre allà tota sola amb les seves amigues.
1: Vos haureu d'aprendre a organitzar, no?
9: Sí.
1: Mena, Laura, que crec que havia aixecat la mà...
6: Sí, jo volia dir més o menys lo d'en Andreu, que la meva germana fa quart de l'ESO i estudia molt i treu molt bones notes, però també té temps per quedar amb les seves amigues i, bueno, quasi cada dia no, però algun cap de setmana, bastant de dies, poden quedar per jugar o per...
1: Que no és la fi del món, en el final. Joan.
15: Jo volia dir el mateix que ell. Bé, jo tinc un germà de quart de l'ESO que jo a pits, per exemple, he dit per anar a jugar a futbol i em diu, bé, sí, no sé si podré perquè he d'estudiar i això.
1: I estudia de veres o,
15: clar,
1: o diu que estudia?
15: Estudia. I ja jo sé que quan arriba la primera d'ESO sé que hauré d'estudiar més.
1: Bé, és diferent, també. En Pau, crec que havia aixecat la mà, també.
18: Jo no tinc germans a l'institut, però sí que tinc dues cosines, una que va a quart d'ESO i l'altra que acaba de començar primer d'ESO. La que va a quart d'ESO
7: a Nauva, es veu que fa més feina que la Neus, la meva altra cosina, però també fa molta, molta feina. I després la Neus m'ha comentat que des de que va passar de sisè a primer d'ESO
1: hi va un
7: fa
1: canvi.
7: Més feina.
1: Sí?
7: Sí.
1: A veure, Mireia?
16: Bueno, jo tinc una germana i un meu cosí que bé, de la meva germana no puc dir molt perquè fa un FP, però quan anava a quart d'ESO sí que és vera que també estava molt de dies estudiant que nostre i tenia un poc de temps per sortir, però no tant. I el meu cosí també és vera que té molt de va a tercer d'ESO i té molt de deures i també no té molt de temps tampoc per sortir.
1: I segur quins cursos són més difícils de l'ESO? Vos van comptar, ja teníeu una idea... Teniu, no sé qui havia aixecat la mà. Que hi ha molt... Jo a les profes no sé com ho feis, però en recordar-vos de qui havia aixecat la mà primer. qui era? En Marc?
7: Sí, jo tinc dues germanes que veig la seva experiència que està vivint a l'institut. Una que fa també primer de batxillerat i no és que... No és el mateix que l'any passat, però hi ho està passant un poc malament perquè ella vol lluitar per fer una cosa que ella ja li fa ganes, i l'altra, com que encara està a tercer d'ESO, no està tan decidida de lo que vol fer, estudia, claro, i després ja té un bon resultat, però encara no estudia tant com una persona de primer de batxiller.
1: Això és una cosa que també d'aquí un parell d'anys vos haureu de plantejar, si fer batxiller, si fer un grau superior, encara teniu molt de temps per decidir-ho, però clar, aquest moment arribarà, ara està una etapa, després serà una altra. En Miquel, crec que havia aixecat la mà.
5: Cada any va pujant un nivell, però jo sempre me demano una cosa. Ara el que faci jo ara me canviarà el futur. Si jo ara trec bones notes, potser podré fer una feina que jo vull. Clar. Però si tu treus baixes notes i no t'esforces, pues, el pas de X anys... Pues no tindràs la teva feina que vols, no tindràs la teva vida que t'imagines.
3: Perdràs l'oportunitat.
1: Sí. Clar, ara està clar que estava a temps, que és un moment d'estudiar, de posar-vos a fer feina i bé, veureu que a poc ho fareu. A veure, Ona, també.
10: Tu, bàsicament, t'has d'enfocar en el futur, has d'estudiar, això, i bueno, pues, a veure, a on arribes, i ja està.
1: Sí, no? Anar cap endavant. No?
10: Sí.
1: Això vol dir molt bé. També ara per anar acabant, també m'agradaria que me diguéssiu com vos agradaria recordar la primària, quan la recordareu vosaltres.
7: Bé, ja m'han dit que farem un final de curs, també farem un ball, i m'han dit que també que no faran una camiseta.
1: Us farà una camisa. Clar, perquè primer d'ESO ja no ballareu, perquè encara teniu ball de final de curs i tot això, no?
5: Sí, bueno, el que deia és que jo recordaré la meva etapa de primari com la meva infància, però, clar, quan passes a primer d'ESO encara no s'ha acabat. Però la recordaré com la meva infància més grossa, on jo vaig conèixer totes les persones que estan aquí, i ho recordaré sobretot per això.
1: Molt bé. Ara, a mi, qual comés abans d'acabar? Com la voleu recordar?
7: Jo sempre recordaré l'infància amb totes les mestres que he viscut. Pot ser que n'hi hagi més que he après més coses, ja que a lo millor no és el mateix aprendre coses de primer que aprendre coses de sisè. O sigui que sempre ha hagut mestres que m'han ajudat molt. Sempre la recordaré.
10: Jo sempre recordaré la primària, bueno, l'escola, que diguem, com a moltes experiències, com a excursions o a viatges d'estudis o colònies o a les mestres, així...
1: Moltes historietes, no?
10: Sí, historietes.
1: Que segurament, quan acabeu l'ESO, podeu tornar escoltar aquesta entrevista que heu fet ara mateix, d'aquí 4 anys, i veure com heu canviat i què pensàveu en aquell moment, perquè clar, això és la bo d'internet, que se quedarà tot aquí guardat. Mem, què més? Quin tocava per ella?
14: Un record que jo m'enduré és que un de matins, sempre que arribàvem antes de les 8, cada un duia un patinet, l'altre duia un skate, i sempre mos posàvem a jugar i a fer trucos, i així passàvem antes de que sonàs el timbre. I quan sonava el timbre havíem de córrer per anar a deixar-los allà dins l'escola, a guardar-los, perquè si no, no arribàvem a classe d'hora.
1: Mira, per exemple, un record xulo. Mireia?
16: Jo crec que és una cosa que tots endurem, són moments que han passat, perquè han passat molt de moments molt graciosos i divertits.
1: Com ara, no? Com un moment que està passant ara, que us està muntant darrere, no?
16: També algun moment tristos, moments alegres, i jo crec que un poc el que tots mos quedarem és amb els amics i les amigues i tots aquests moments.
1: Laura?
12: Jo ho recordaré com a un moment feliços, també com a dinamireia, moltes rialles, moltes històries i anècdotes.
1: Això, i aquestes històries i anècdotes millor les contau fora el micròfon, no?
16: Sí, millor.
12: Molt millor.
16: Sí.
1: I Iona, tu?
14: És que tenim moltes anècdotes, això, i me fa un poc de tristesa deixar els meus amics i això, però igualment mos tornarem a xerrar i això. D'acord?
1: Molt bé. Pere? Ai, Pere, no, perdona, en Pau, anava ara.
19: Pues, jo crec que això, deixar els amics també, per part està bé i per part no. Perquè, per una part, deixar els amics que tenies no vol dir deixar-los per sempre. A lo millor també qualque vegada pot quedar amb ells o fer...
1: Vos trobareu, és un poble molt petit, això.
19: I la part que no m'agrada d'això és que a lo millor quan els deixam, pues, jo què sé, fa molt de temps que no els veiem això, i ja no tenim tanta amistat com teníem antes.
1: Clar, això és un poc la por que teniu, però bueno, veureu que al final, si no us trobeu a una banda, us trobareu a una altra. A veure, Andreu.
20: Jo recordaré sempre les excursions a tots de la classe i també els viatges i les colònies.
16: Sí.
20: Sobretot tu viatges.
16: Sí.
1: Marc?
16: Marc?
21: Bueno, sí, i també ha estat molt divertit perquè, a més, hem conegut gent nova a l'escola perquè no tots vam començar 3 anys. I així hem vingut gent nova de fora i hem pogut fer amistats noves.
1: I què recordaràs?
21: Moltes coses, activitats junts, rialles, treballs, moltes coses.
1: Molt bé, no sé si queda qualcú. Tu has dit, Joan?
22: Sí.
1: No mos han deixat ningú perquè quan escolteu això d'aquí 4 anys... direu, mira, me tornaré a recordar de lo que me volien recordar en aquell moment. I ara, per anar acabant, anem a fer algo molt ràpid que m'agradaria que me diguéssiu amb una paraula lo que ha estat per vosaltres la primària, ràpidament, així, un per un. Podem començar, clar, primer que comenci no li don temps de pensar, però amem, Miquel.
23: Nostàlgia.
1: Mireia? El primer que se'l vingui al cap.
16: Jo crec que com a, també nostàlgia.
1: Intentau no repetir-lo, hombre, però vos un poc creatius. Laura, mem.
24: Rialles.
25: Alegria.
26: Aventures.
27: Infantesa.
28: Aprendre.
29: Diversió.
30: Amistat.
31: Experiències.
1: Molt bé, molt bones aquestes, molt interessants. I de bé, el Lots, ja sabeu, molt bona sort en aquesta nova etapa. En recordeu-vos sempre dels vostres amics, dels vostres companys, i al final quedava qualcú per dir-la. No? Ah, que m'ha fet senyors. En el final, vos coneixeu tota la vida i això ja vos dic per experiència, vos pot dir qualsevol, que això no se perd. Molta sort a la vostra nova etapa i heu triat una cançó que il·lustra molt bé el que fareu a partir d'ara. I quina és aquesta cançó? Mem, qui m'ho conta?
0: Viatgerò.
1: De Changuito. Sí? El de vareu anar a veure aquí a Pollença, Changuito.
0: Sí.
1: Sí? Hombre, claro, com no. I de... un no, no? I de Lot.
0: Dos
1: no. I de, bé, moltes gràcies per venir, molta sort a la vostra nova etapa i molt d'èxits.
2: Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts.

Demà és el darrer dijous de mes, per tant, tallar ple, Pollença debatrà el pressupost municipal, l'habitatge protegit i millores urbanes. L'Ajuntament celebra demà el ple ordinari del mes de maig a les 6 del capvespre a la sala de plens amb un ordre del dia marcat per qüestions de gestió econòmica, habitatge, serveis municipals i actuacions urbanes. I entre les actuacions més destacades hi figura l'aprovació inicial del pressupost general municipal per l'exercici 2026, un dels punts de major transcendència de la sessió, ja que determina la planificació econòmica i les principals inversions i despeses municipals per al pròxim any, un pressupost de 30 milions d'euros. La sessió també inclourà el debat sobre l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta d'un immoble de titularitat municipal a Gomà, a l'IBABI, destinat a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. La proposta es formalitza a través d'un conveni de col·laboració entre les parts. En matèria fiscal, el consistori estudiarà la rectificació d'una errada detectada en l'ordenança reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus. També es tractarà un expedient de reconeixement extrajudicials de crèdits, procediment administratiu per regularitzar determinades despeses. Es du a aprovació inicial el pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi. També hi haurà el debat sobre les bases reguladores d'ajudes econòmiques per fomentar la identificació i esterilització de moixos domèstics i se determinarà quines són les festes locals per l'any que ve, 2027, perquè Sant Antoni l'any que ve serà en diumenge. El grup municipal Partit Popular presentarà una moció per reclamar actuacions urgents i de millora i condicionament de les zones d'aparcament del municipi. I del ple és demà dijous, recordeu, a les 6 a la sala de plens, on hi podeu assistir de públic, o el podeu seguir en directe per radiopollença.net, al 107.9 de l'FM, i el podeu veure també en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament. El Punt Jove posa en marxa l'onzena edició dels tallers de cuina de supervivència a adolescents. És una proposta educativa i divertida adreçada a joves d'entre 12 i 15 anys que vulguin aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia. Són uns tallers que es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol. Això se farà en horari de matí, de 10 i mitja a 1 al Col·legi Costa i Llobera. Recordem, 7, 9, 14 i 16 de juliol. Són dimarts i dijous, dimarts i dijous del mes de juliol. I d'aquestes quatre sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran l'importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros, inclou els dies de taller i tots els ingredients necessaris. Recordeu que les places són limitades, les inscripcions estan obertes, podeu apuntar-vos a través del codi QR que trobareu al cartell informatiu que hi ha a les xarxes de Punt Jove. També podeu telefonar al 628 810 860. És una iniciativa que, com dèiem, organitza Punt Jove amb el suport del Consell de Mallorca, l'objectiu de fomentar l'autonomia personal dels adolescents i oferir-los eines pràctiques per al seu dia a dia, tot promovent hàbits saludables i també la importància de treball en equip. Recordem que hi ha data per la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença. Serà els dies 8 i 9 de juny. Es farà a l'aparcament del pavelló. I demaneu si encara hi ha places disponibles a través de itv.mallorca.es. Tenim un comunicat de l'agrupació Tots per Pollença. Informen que renoven la seva executiva escollint a Joan Pons Llompart com a president. Tots per Pollença ha celebrat una assemblea en la qual s'ha aprovat per unanimitat la renovació de la seva executiva. La formació reafirma així la seva voluntat de donar continuïtat al projecte polític nascut amb l'objectiu de situar les necessitats de Pollença

0: i el port al centre del davant municipal. En aquesta nova etapa, la Junta Directiva estarà encapçalada per Joan Pons Llompart, que assumeix la presidència del partit. L'acompanyaran en la direcció Tomeu Cifra com a secretari general i Francisca Sardà ocuparà el càrrec de tresorera. Segons expliquen, aquest nou equip afronta el repte amb il·lusió, responsabilitat i ganes de fer feina en l'objectiu de consolidar un projecte municipalista que defineixin com a proper, valent i centrat exclusivament en les necessitats reals del municipi. En el comunicat, Tots per Pollença assenyala també la situació actual del municipi com un dels motius que impulsen la seva continuïtat política a la voluntat de portar experiència i capacitat de gestió i una alternativa de futur. El nou president Joan Pons declara que la formació defensa la necessitat de recuperar la confiança en la política municipal i de promoure un canvi de manera en la manera de comunicar i gestionar. El repte és engrescar la gent perquè torni a creure en la política municipal real i no en una basada únicament en propaganda i xarxes socials, ha afirmat Pons. I la nova direcció subratlla finalment la seva intenció de combinar experiència i renovació incorporant persones en trajectòria al municipi i nous perfils que portin idees i energia per afrontar els reptes de Pollença en els pròxims anys. Canviem de qüestió. Arriba un any més Sons de nit a Pollença, un projecte musical que entén la cultura com a una manera de crear trobades entre la música, els espais i les persones, una manera de programar que posa al centre la qualitat artística, la cura del context i la relació viva amb els llocs que acullen cada concert. I ja sabeu que fa anys que Pollença és en el punt de mira dels recorreguts més especials dels Sons de nit. El festival arriba on guanyen tres cites musicals que dialoguen en tres espais de gran caràcter: el Calvari, el Claustre de Sant Domingo i la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç. Tres escenaris diferents, tres maneres d'evitar la música en directe i una mateixa voluntat de fer que cada concert sigui també una experiència de lloc. I del primer dels concerts serà dia 5 de juliol al Calvari. A dalt del Calvari, cançó d'autor, poesia i emoció, en aquest espai emblemàtic, en Roger Mas. Dia 16 de juliol serà el Claustre de Sant Domingo, la guitarra flamenca d'un dels grans noms de l'escena actual, Chicuelo. I finalment, el 28 d'agost, a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç, hi haurà una trobada íntima i lluminosa amb Judit Nederman i Darío Barroso. Els tres concerts són a les 9 del vespre i les entrades ja podeu comprar-les a tiquetive.com o bé a Fonart. Més música, perquè el Pollença Rock escalfa motors amb un backstage obert a Palma. Això és avui. I d'això un poquet abans dels concerts que seran dia 7 i 8 de juliol aquí a Pollença. Avui, a les 5 del capvespre, a Palma, l'Esperia Mallorca acollirà aquest backstage obert amb una trobada en petit format amb els grups més amb algun dels grups més destacats del pop-rock català actual. Aquest matí s'ha celebrat una roda de premsa, com dèiem avui, a les 5. Hi haurà aquesta trobada amb els artistes, on hi participaran els Cats de Cartell, Pet Sala de Sau, Desplaçat des de Catalunya, Fran Pons de Pol de Gall, des de Menorca, Fora de Sembrat, d'aquí de l'illa, i els Amics de les Arts, que intervendran telemàticament aquests darrers. Els artistes compartiran una estona de conversa amb tots els assistents per parlar de música, trajectòries i històries darrere les seves cançons. El públic podrà fer-se fotos amb ells i gaudir d'alguns temes interpretats en acústic. I d'aquest esdeveniment és avui a l'Esperia Mallorca, al carrer Francesc Vidal i Sureda, número 24 de Palma. Si esteu interessats en assistir-hi, podeu confirmar assistència a través del web d'agència.com. I recordeu que això és l'espipellada del Pollença Rock, que serà dia 7 i 8 de juliol. Dia 7 actuaran Fora de Sembrat i Sau, aquí a Pollença, i dia 8 Pel de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades podeu adquirir-les a codetickets.com. El col·lectiu 31M presenta divendres i dissabte el llibre i curtmetratge L'últim dia de maig, els altres herois, un projecte que ha estat impulsat per Josep Àngel Cifra Paparrí després d'anys de recerca sobre la figura de Turgut Reis i el context històric de l'atac corsari. Tant el llibre com el curtmetratge ofereixen una mirada diferent sobre aquells fets, posant el focus en personatges menys reconeguts però rellevants dins l'història local. La producció audiovisual ha estat dirigida per Martí Pellicer i compta amb la col·laboració de diverses entitats i institucions del municipi com Caixa Colònia, Celler La Parra, l'Ajuntament i l'Encruia, entre d'altres. Paral·lelament, el llibre adapta aquesta història en format narratiu, mantenint una base documental sustentada en fonts històriques. El col·lectiu 31M continua així en la seva tasca de divulgació i recuperació de la memòria històrica vinculada a la patrona i als fets del 1550, una commemoració que des de fa anys forma part del calendari cultural de Pollença. I de la presentació del llibre i projecció d'aquest curtmetratge es farà divendres 29, dissabte dia 30, a la Fundació Roger Villalonga a les 8:30. El llibre també es podrà adquirir posteriorment a diferents comerços del municipi. Ahir vàrem passar pels micròfons i escoltam ara el director del curtmetratge, Martí Pellicer, que vàrem passar, com dèiem, pels micròfons de Ràdio Pollença.
1: Com un producte multidisciplinar, és a dir, un curtmetratge per una banda i un llibre. I realment estan supervinculats perquè compten la mateixa història. No existia no hi havia la idea concreta de fer un llibre. Va ser arrel de que se va fer un curtmetratge, en Pep Paparrí se li va ocórrer que era un moment adequat per condensar aquestes idees que tenia. Ell ja tenia la informació de fa moltíssims anys i ho va concretar en un llibre. Estan xerrant de que tant un llibre com un curtmetratge estan centrats en aquesta nit que tothom coneix com el Dia de la Desgràcia. La nit que va anar del 30 al 31 de maig de 1550. Lo interessant també és que tant un llibre com un curtmetratge estan basats en una feina d'en Pep Paparrí històrica. O sigui, en Pep ha elaborat durant molt de temps en fonts historiogràfiques que va passar en aquest moment, i fins i tot hi ha un noms de les persones que veureu en un curtmetratge i sobretot en un llibre són noms reals.
0: I un avanç per la setmana que ve, perquè és dilluns, dia 1 de maig, Parròquies de Pollença informa que tots els infants que vulguin representar personatges històrics de la patrona estan convidats a participar en el sorteig. Això és dilluns, dia 1 de maig, a les 8:30 al carreró del Venta. Tots els interessats han de ser presents al sorteig. I bé, des de Parròquies animen que hi hagi participació per mantenir viva aquesta tradició a la processó, també el Dia de la Patrona. Una vegada assignats o personatges, els seran donats ja totes les normes referents a complements de vestimenta, calçats, horaris, etc. Però important seria allà, dilluns, a les 8:30, al carreró del Vent. I també marfem un avanç, perquè també és per principi de la setmana que ve, dimarts concretament, dia 2 de juny a les 6:30 al claustre de Sant Domingo, per si vos voleu organitzar, l'Escola de Música de Pollença presenta la Cantata de la Il·lusió. És a càrrec del cor de l'Escola de Música i de l'alumnat de 5è i 6è dels centres educatius del municipi. I també ja en la setmana que ve, divendres dia 5 de juny, quan el Col·legi Joan Mas celebrarà els seus 50 anys i ho farà amb una gran festa a partir de les 6:30, actuació de Cucor, hi haurà parlament, sopar i concert d'After Sants. El sopar és d'arròs, brou, postres i beguda, val 13 euros als adults i 9 euros als infants, i els tiquets podeu comprar-los a la consergeria i secretaria del centre entre les 8:30 i la 1:30. I passam a la informació esportiva, recordant que a partir de dilluns, dia 1 de juny, obrin les piscines municipals, la d'un moll després de mesos de reformes. Els horaris al Port de Pollença seran de dilluns a divendres de les 7 del matí a les 9 del vespre, dissabte de 8 a 1 i de 4 a 8, diumenges i festius estarà tancat. El Pollença s'obriran de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabte i diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja. Juny i setembre tindran un horari de tota la setmana de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja. El Pollença i Port es va imposar, recordant, per 0-1 Consell, i això va ser també amb molta animació pollencina que es va desplaçar fins en aquest municipi. Afició entregada, el club va fer la feina al partit d'anada. Ara arriba un moment decisiu, acabar-la a casa, tornant a esperar la seva afició al seu camp. Dissabte l'objectiu és clar, l'equip fa una crida a tota la família d'Ubercuix perquè les grades presentin una gran entrada. I d'Ubercuix s'espera ple de veus, colors, família, jugadors de la Pedrera, aficionats i poble, convertint el camp en una autèntica empenta per l'equip en un partit que pot ser determinant. Des del club asseguren que els jugadors donen tot el que donaran tot el que tenen dins el terreny de joc, mentre la grada serà el ton de l'afició per empènyer i fer costat a l'equip en un moment clau de la temporada que és ascens. El partit es disputarà dissabte a les 6 del capvespre i mos llancen un missatge clar: venir, animar i ajudar a fer-ho possible. I d'arribar a les 12 i 24 minuts, fins aquí el repàs de l'actualitat. Faim una aturada molt breu, a partir de les 12 i mitja acabarem el programa d'avui i acabarem parlant a l'Associació de la Tercera Edat de Colònia. Ja sabeu que fa uns dies vàrem informar que el govern balear els ha reconegut com l'associació que més participació i activitat han tingut en el programa de formació Grans Actius. Això de totes les Balears, varen anar fins al consolat demà, a la seu del govern, allà els varen atendre, els hi varen donar el seu corresponent diploma, i bé, nosaltres les tindrem avui aquí, a la darrera hora d'aquest programa, perquè venguin a contar-ho.
2: Ràdio Pollences, comunitat.

0: 12 i 34. Arribam a la recta final d'aquesta fil per randa d'avui dimecres i ja vos en dic que ho faríem parlant amb l'Associació de la Tercera Edat de Colònia, recordant que la setmana passada els felicitàvem des d'aquí, des de la ràdio, perquè el govern balear els ha fet un reconeixement en aquesta associació pollencina. Han estat els que més participació i activitat han tingut en un programa de formació Grans Actius de totes les Balears. Varen anar a un consolat de mà, no sé, a la seu de govern, allà els hi varen donar un diploma, els hi varen fer aquest reconeixement, però bé, nosaltres volem que mos ho contin aquí, en els micròfons de la ràdio, i per això mos acompanya el seu president, Tomeu Coll. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé. Molt content d'estar allí sempre.
0: Que bé, heu de venir més, Tomés, heu de venir més. Joan Vedell, secretari, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bé, el primer d'una vol l'enhorabona. Bona vara, bona palma, la seu de consell, un consolat de la mà. Abans de que mos conteu tot això com va ser, anem a recordar, per la gent que no ho sàpi, què és això de Grans Actius, el programa Grans Actius, que vosaltres heu estat el que més participació heu tingut de totes les Illes Balears. Això, ara per damunt diré que és una iniciativa del govern de les Illes Balears, que el que cerca és empoderar a persones majors de 55 a l'àmbit digital, a digitalitzar i aprendre a moure'm-nos. No sé si és amb un telèfon mòbil, amb ordenadors, a mi, conteu-nos un poc aquest programa. L'heu fet, vosaltres?
2: Bueno, nosaltres l'hem fet quasi per obligació, però bé, sí, l'hem fet. Perquè, clar, hi havia d'haver un responsable a cada grup i a cada curs, i l'hem fet durant 2 anys... O sigui que hem après a manejar un mòbil.
0: Diu, de fer primera fase, segona fase, que diferents nivells. Ja estàu altres en un nivell gran, no?
2: Sí, no, la veritat és que va ser un programa que m'ho va sorprendre, perquè, clar, inclús jo, que tenim facilitat per manejar un mòbil, vaig aprendre moltes coses. I coses interessants, ben que dir, coses com aprendre a distingir pàgines web fraudulentes, falses, coses com aprendre a manejar les aplicacions de banc, això ja les persones majors pues, els acosta un poquet, no? Hasta inclús arribàrem a la intel·ligència artificial, o sigui que va ser un curs molt complet. Fèiem un curs, el responsable era jo, l'altre era en Tomeu, fèiem un curs dilluns i dimecres, un turno de 6 a 8, de 4 a 6 i un de 6 a 8, i el dimarts i dijous també un altre turno de 4 a 6 i de 6 a 8.
0: És a dir, que la gent que estava apuntada hi anava 2 dies per setmana.
2: Correcte.
0: On? Dos i dues hores, és a dir, feien...
2: I dues hores cada dia.
0: 4 hores a la setmana.
2: 4 hores cada setmana. I a més, els professors, superamables, supersimpàtics, tenies un dubte, te resolien tot d'una.
0: Clar, han de tenir molta paciència, aquests professors.
2: Sí,
0: també.
2: Perquè, segons me'l va contar un dels nostres professors, no és el cas de la nostra associació, però hi havia hagut gent a dins Mallorca que s'havia comprat un mòbil a posta per fer aquest curs. O sigui, estaven en un nivell zero. Però bueno, molt bé, molt professionals, i la veritat és molt content d'haver-lo fet i molt sorprès de l'èxit que ha tingut i del ressò que ha tingut tot això.
0: Perquè, clar, quants éreu? Perquè han dit dilluns i dimecres, dimarts i dijous, dos horaris diferents. Jo no sé què sumam de participants perquè vos hagin donat aquest premi o aquest reconeixement en un mes, en una més activitat de totes les Illes Balears.
2: Sí, quan me'l van oferir aquest curs, me'l van dir que aquests cursos eren un mínim de 10 persones i un màxim de 15.
0: Per classe.
2: Clar, nosaltres érem unes 50 i pico de persones.
1: 34 classes, més o menys, diferents. Mm-hmm. Les meves no eren les que feien Joan. La primera classe no era la mateixa que la segona. Mm-hmm. Eren distintes classes. O sigui,
0: si sumàvem, era un 50 participants.
2: 50 i pico. entre 50 i 60 no els van comptar. També hi va haver gent que va començar, després no va acabar, perquè
0: això sempre passa.
2: Això sempre passa, però bueno, en el sopar de final de curs van venir tots.
0: Sí, això també bastant, sempre passa.
1: Va ser bastant completa la gent, no va fallar massa tampoc.
0: Clar, perquè és que és molt útil això. Ara en Joan explicava un poc per damunt, però...
1: En els joves d'avui en dia, que estan acostumats a manejar els telèfons i totes aquestes coses, els fa rialles. Però nosaltres, que som vells i que no tenim contactes amb els ordenadors i això, saber manejar un mòbil per demanar un certificat a l'Ajuntament, per nosaltres és...
0: Clar, són coses molt útils.
1: Ara, els joves d'avui en dia, per tot empleen un mòbil, per tot empleen els ordenadors, però les persones majors ja n'hi ha poques que estiguin avasades a manejar-los. Per entonces això, aquest curs va ser una bomba. Va ser una bomba.
0: Clar, ara podríem dir així en general, vosaltres representau en aquestes 50 persones que han fet el curs. En Joana comentava lo de les pàgines fraudulentes o tota aquesta ciberatats o ciberdelinqüència que hi ha. Vos han ajudat a perdre un poc la por o també a saber el que mai heu de fer, de que amb un clic la que se pot liar un telèfon mòbil només fent un clic a un enllaç, no?
2: Sí, això se va donar una classe no, un tema, perquè anava per temes i un tema podia durar diverses classes, com se suposa. I el tema aquest dels enllaços fraudulents sí que se va incidir molt, que si no estàs segur d'allà, de l'enlaç que no mai obrisses un enlaç. T'assessoràs-es, demanar-se's en un familiar, un veïnat, un ocell, si coneixia aquest enlaç. Després també me'l van ensenyar que moltes pàgines intenten suplantar les pàgines oficials, per exemple, jo que sé, Dubains. Però si t'hi fixes, alt de tot, allà on hi ha l'enlaç, sempre hi ha qualque cosa diferent de la pàgina oficial.
0: Ja ho sabeu distinguida.
2: N'hi ha que sí, n'hi ha que no. O és una lletra, o és un punt, no és ben igual que l'enlaç de la pàgina oficial. I això m'ho van explicar i, bueno, i se va entendre més o menys bé. Inclús moltes lletres que s'hi envien, per exemple, una A la que envien per un 4, o jo què sé, o una S la que envien per un 8, i això t'ensenya, quan rets un missatge a un enlace que tu no saps si és per tu o no estàs segur, doncs revises bé l'alt de tot, l'enlace, a veure si realment és de la pàgina. I jo recomano que davant la dubte no obrin l'enlaç, telefonin directament a Nubank, a la casa de seguros, allà on sigui, que telefonin directament allà, a veure si això realment és... Perquè això m'ha passat, m'han enviat enlaços, me'n van enviar un de Colònia, i vaig telefonar directament a Colònia. No vaig obrir l'enlaç. No.
0: És la millor recomanació, no obrir.
2: I, bueno, coses com aquestes i moltes coses. També se va incidir molt en el que és la petjada digital. La petjada digital és quan tu dones dades teves a través d'un mòbil, a través d'internet, de Facebook, Instagram... Vinga a dir, tot el que tu poses que pugui ser vist per tothom és una petjada digital. És una impronta que tu deixes, és una informació que tu deixes que altra gent la pot aprofitar. I també això també hi van incidir molt.
0: Vosaltres en teniu de xarxes socials?
2: Clar, i així no en té.
0: La tercera edat de Colònia en té.
1: Sí, Colònia. Jo també en té.
2: Només té Facebook, però.
1: No, sí.
0: Facebook, sou de la generació de Facebook.
2: Som...
0: TikTok, no.
2: No. TikTok, no.
1: No. El meu nets tenen.
0: Clar, jo què sé, a vegades hi ha nets que enganxen a qualque vídeo no predins.
1: Sí, bé, no, sí.
0: A vegades vos traven.
1: No, sí.
2: Però bueno, el miram en el TikTok, però no en tenim.
0: I sou sense saber-hi, a vegades. Sí. I el tema de WhatsApp, que és una eina molt útil avui en dia, fer ús de WhatsApp, també vos han ensenyat a treure-li més profit?
2: Sí, correcte. El tema de WhatsApp també va entrar molt profundament. Tema de poder fer grups, tema de poder fer llistes de distribució, temes de fer, per exemple, enquestes, tot això se va veure.
0: Són pros.
2: I se va...
1: Sí, ara sí. Tot va a base de WhatsApp i perquè tothom més o menys en té, excepcions, però vamos.
0: La majoria.
2: La majoria en té.
1: Sí, la majoria en té. I clar, és molt fàcil fer un grup i avisar-ho amb una bullada, te quedes resoldre-ho tot.
0: Sí, clar.
1: Ja tot d'una ho reben tots en un mateix moment, en un mateix segon.
0: Arriba, més ràpid, ja s'ha perdut un poc el correu tradicional, les cartes, els circulars, perquè a través d'un missatge arriba tot d'una.
2: Nosaltres encara seguim els sistemes tradicionals de penjar la informació, no hi cartels, els duim a una colònia...
0: Bé, tot ha de seguir, sí.
2: Els duim a altres perquè donem informació, però així tot, el grup de WhatsApp el mantenim actiu i és la manera més eficient d'informar els socis de les coses que hi ha.
1: I la més ràpida.
0: Clar, molt ràpid. Clar, eines digitals que heu après en aquest curs de grans actius, també hi ha tot un tema que un telèfon mòbil, ara ho tenim tot, tenim el meu correu electrònic, tenim el WhatsApp, tenim l'ordenador i tenim la càmera fotogràfica. Mm-hmm. El tema de les fotos també vos varen assessorar un poc de com organitzar totes aquestes fotos que feim en un mòbil.
2: Correcte.
0: Hi ha hagut un capítol.
2: Correcte, no n'hi va més d'un. Sí, això de les fotos organitzades en carpetes, perquè clar, quan tu cerquis una foto sàpigues allà on l'has d'anar a cercar, de penjar-les on hi vol, perquè no els perdis, per si perds un mòbil i tot això, inclús de modificar-les en l'intel·ligència artificial. Van arribar fins aquí, o sigui...
0: Ui, això és divertit, eh?
2: Això és molt divertit.
1: La primera part d'aquest curs, perquè van ser 2 anys, va ser la part, diríem, més bàsica, per aprendre-ho a manejar tot i res més. Però la segona part ja entraven més a dintre de zona i pots al·lucinar el que pot fer per telèfon.
2: És
1: increïble.
0: I tu, ara perdona, Joan, vull dir que en Tomeu té un telèfon, no? Jo no l'havia vist mai, eh?
2: Has vist?
0: Aquest telèfon.
2: Home, el president ha de tenir un telèfon.
0: Té un telèfon que has dit que pesava 1,5 quilos. Aquest xicau no se rompa.
1: Mig quilo, un poc llarg.
0: Aquest cau, jo crec que és indestructible, no?
1: Sí, teòricament.
0: Normalment no provarò.
1: Sí, però... a més, té una xarxa de 22.000 miliamperes d'aquests que se xerren.
0: I això què vol dir? Que te dura dies sense haver de carregar?
1: Això, una setmana... Si li faig fer feina, una setmana.
0: Llarga. Això és un telèfon especial?
1: No.
0: No?
1: És normalet. N'hi ha que duren més.
0: Bé, i de dèieu això, heu fet... clar, el primer any va ser més bàsic, el segon ja és més avançat, i hi haurà un tercer any.
2: Des del Consell, quan varen dir el discurs, però ja sabem com són els discursos de polítics, ahí lo dejo, varen dir que no s'aturarien aquí. Ara, no varen prometre res més.
0: Clar, és que tot avança, les tecnologies avancen.
1: I cada dia hi ha coses... per superar i és impossible, no els passaré endavant.
0: No. Conta-me com va ser aquesta anada en el Consolat de la Mà, a Palma, a rebre aquest reconeixement.
1: Jo, sincerament, com que no sabíem res...
2: Me'l va sorprendre.
1: Vaig pensar, això és que deuen haver fet un homenatge a totes les
2: associacions.
1: Totes això ens hagin fet aquest curset. Però quan arribàrem allà, pues no hi havia ningú d'associacions de terceres edats. Però llavors va sortir una associació d'aquí, que no tenien res a veure amb les terceres edats. I van quedar sorpresos.
2: Però tenien que veure els grans actius.
1: Els grans actius.
2: Perquè hi havia prodis de Pollença que també els van donar
0: un reconeixement.
2: Un reconeixement. Sí. Suposo que us ho han dit, us ho han enterat. Bé.
0: I qui vol va rebre?
1: La mateixa, un mateix dia.
0: Un mateix dia, és a dir, se va reconèixer Prodis i Valtros.
2: No, hi ha altres associacions.
0: Hi
2: va haver també un reconeixement les dues persones de més edat que varen fer el curset, que tenien 93 i 94 anys, per mi.
1: Hi havia una de Menorca.
2: Hi havia una associació de sordomuts que també va fer el curset. Prodis, aquí una altra hi havia. Hi havia una altra associació que era benèfica, ara no me'n record. No, hi havia gent. Però d'associacions de terceres edats, doncs només eren altres.
1: De terceres edats no hi havia ningú. Només hi havia aquesta, que ha dit en Joan, dues senyores que tenia 80 i, o 90 anys.
2: Mm-hmm. 93.
1: N'hi havia una de bastant major. Una altra d'un poc més jove, i aquesta associació que no vaig saber el nom que tenien.
0: Clar, hi havia diferents categories, diferents, i clar, vosaltres vareu ser la universitat, l'associació amb més participació. Vos va rebre l'acte, el presidia la presidenta, Margalida Proens, no? Correcte. Què vos va dir? Vareu xerrar amb ella?
2: Bueno, vareu xerrar poc.
1: Vos van fer la foto de rigor.
0: Això que no falti.
2: Amb ella realment vareu xerrar poc, perquè clar, estava molt solicitada, hi havia altres polítics, però bueno, me'l va donar l'hora bona i...
1: Hi havia un rector de...
0: Jaume Querot.
1: Perquè això era... Això és un d'això financiat per l'Unió Europea. Mm-hmm. I d'això era... l'universitat.
2: El curs està dissenyat per l'universitat.
0: Els professors venen de la universitat, clar. Hi havia en Jaume Querot, el rector de la universitat.
1: I llavors hi havia més gent, hi havia el Ministeri de la Transformació Digital i la Funció Pública, hi havia Conselleria d'Economia, Hisenda...
0: I en Toni Costa.
1: Hi havia bastant de... de polítics.
0: I també hem de dir que és que Pollença va tenir molt de protagonisme, perquè el Premi a l'Associació Col·laboradora Destacada va ser per Colònia Pollença, també.
2: Sí.
0: El que dèiem, Colònia, Prodis i la tercera edat de Colònia, o premiats d'aquesta edició. Bé, l'any que ve veurem si podeu fer un tercer curs i si no, el primer i el segon per la gent nova els sí, fareu.
1: Sí, com pareix no. Qualcú que digui si volen fer, però haurem d'esperar que...
2: Això no ho podem decidir en altres, perquè el curs no el feim en altres. El curs el mos proposen des de l'Avembla, o del Consell, perquè també el Consell també està un poc implicat. I clar, això depèn ja de la universitat, si posaran formadors o no posaran formadors per fer cursos i si el mos ofereixen o no. Nosaltres, si el mos ofereixen, encantats, hem vist l'aprofitament que ha tingut, perquè a part del premi d'aquest, que molt contents i molt reconeguts, el profit que se va treure en aquest curs és brutal. Vinc a dir, la gent se va anar molt contenta per això. O sigui, tenint la més mínima oportunitat de repetir-ho, ho repetirem.
0: Molt bé. Bé, això vos ho deuen avisar a l'estiu, això, per oferir-ho de cara a uns cursos d'hivern, no?
2: Sí, això normalment s'ha de fer una reunió, mos convoquen, fan una reunió, mos expliquen el que volen fer i com ho volen fer, i nosaltres pues, mos apuntam o no mos apuntam, en aquest cas sí.
1: Proporam a la Junta, perquè normalment és la Junta que dirigeix, perquè vàrem anar, per fer aquest curs, vàrem anar a Muro i érem bastantes associacions. Anàrem a Muro i van venir aquestes al·lotes de la universitat i van explicar el que volien fer, com ho volien fer, i si vos voleu apuntar, doncs vos apuntau. Ho van discutir entre nosaltres, van trobar que era un curs que podria valer la pena, i ho fèrem així. Ens van apuntar i així ha anat.
0: Ara he entrat en el Facebook de la tercera edat de Colònia i el primer que m'ha sortit és la foto d'un sopar de fi de curs, de final de curs de grans actius. Així podem veure també els participants en aquest sopar. El que no veig, que vos volia demanar, és vareu anar a Lluc, a la Floral?
2: Sí, clar.
0: Què tal?
1: Cada any sol demanar, no? De que jo hi som. I antes ja hi anaven.
0: Sí, de sempre.
1: No m'han fallat mai.
2: He anat de sempre.
1: Sempre.
0: I molta gent se va apuntar.
1: 50,
2: bueno, sí.
1: Un autocar.
0: I allà vos juntau amb altres associacions.
2: Sí i no.
0: Man. Sí, no.
2: T'explic. Això ho organitza la federació. La federació el Consell Insular. I se fa durant 3 dies. O sigui, la Floral són 3 dies, 13, 14 i 15. Clar, cada associació hi va el dia que li va bé. Allà t'ofereixen que t'apuntis a tot, diguem, l'autocar i el berenar el posa a la federació.
1: No, l'autocar.
2: L'autocar.
1: La panada.
2: La panada en altres.
0: Panada és el berenar.
2: L'associació.
1: I el dinar, també el palles.
2: I el dinar... pots anar amb ells a Son Sant Martí, que la majoria hi van, o pots anar a dinar, puteu compte.
1: No té...
2: I que nosaltres anàvem a Can Tronxa perquè es trobàvem que molt agradava més anar allà. I bueno, cada dia hi donen anar de 12 a 15 associacions
1: més. El primer dia va ser el dia més baix i eren de més 400 i pico
2: d'associacions.
1: Associacions. No sé exactament quantes...
2: Sí. I bueno, i cada associació hi va el dia que troba. Però bueno, bé, molt bé. Hi havia el bisbe, blavets...
1: Sí, ja...
2: Van comprar cintes...
1: Ja, cantar un blavet... Ja,
0: les cintes...
1: Bisbe,
0: tot el que toca. Molt bé, i ara m'heu de contar, perquè no sé si ja està ple, nosaltres crec que quasi fins ahir ho anunciàvem, avui crec que ja no ho han dit, que dilluns van anar d'excursió...
2: Dilluns m'ho anirem d'excursió, ja està ple.
0: Ja està ple.
2: No et sap greu, sí. Si qualcú no s'ha apuntat, però és que...
0: Fa estona que ho deim, que han de ser ràpids.
2: Tenim dos autocars plens i ja no podem ser més.
0: Van anar a un museu de ferrocarril de Mallorca, Mercat de Manacor i dinar, molí d'en Sopa. Tot això és Manacor.
1: Tot està a prop de Manacor.
2: Veurem això del mercat de Manacor. Jo hi tinc les meves dubtes. Jo t'explicaré per què. Perquè mos passarà igual que vàrem fer l'excursió de les Salines. Vàrem anar a veure les Salines, a veure la sal i tal i qual. Què passa? Que allà te limiten l'assistència, tens un grup per entrar a veure-les. I en un museu de ferrocarril és el mateix. Un grup de 20-25 persones.
1: Sí, o sigui,
2: haurem de fer quatre grups. Quatre grups, la cosa s'allarga molt. Si hi ha temps, anirem a un mercat de Manacor.
1: I no pots partir.
2: Si no hi ha temps, pues anirem directament a dinar.
0: Clar,
2: no,
0: el primer...
1: Han d'esperar tots els companys, perquè dos autocars estan un en l'altre. Entonces, si hi ha 25, i hi ha 25, ja m'ho anem, us altres queden un pot despenjats.
2: No, vendrà tot junts.
0: No vols, però ho separar.
1: Segurament serà...
0: Perquè a quina hora heu de ser en un museu?
1: No ho sé, jo no...
0: La sortida de Pallança a quina hora?
2: A les 9.
1: A les 9.
2: Serà amb les 10, allà.
0: Serà a les 10 i, clar, passa molt ràpid. Llavors hauran de fer la visita exprès o...?
2: No sé.
1: D'això ja t'hi anem, però val més.
2: Bueno, bé.
1: Perdo un pot de temps.
2: Mercat de Manacor hi pots anar qualsevol dia.
0: Clar.
1: Qualsevol dia no, cada dilluns.
0: Cada dilluns, però bé, no el mateix.
1: No és igual, no...
0: Bé, ja ho veurem. Bé, segur que ho passareu bé,
2: sí,
0: i després acabant amb un dinar, que sempre està bé.
2: I música i ball. I
0: mos heu d'avançar qualque coseta que estàveu preparant. Tenim en Joan Nadal, que encara no mos ha duit, perquè és el vostre missatger, eh? És el vostre missatger, que mos du tots els cartells.
1: Però mos perdonarà.
0: Joan, per hora de venir, que mos agrada la teva visita.
2: Bueno, tenim preparat un viatge per final d'any, per novembre, antes de la fira.
0: No ha de coincidir la fira.
2: Serem aquí per la fira.
1: Sí, sí.
0: Això va bé.
2: Tornant dia 12. I tenim un viatge a Galícia preparat. I aquest no està ple. O sigui, ja s'hi poden apuntar.
1: No està ple, no està ni començat, perquè encara també n'ha sortit.
2: Perdona,
0: però
2: ja tenen tres matrimonis reservats.
0: Però les places seran limitades.
2: Sí,
0: és a dir, que
2: sí,
0: la gent
2: les places
0: no
2: són limitades, sí. Tenim fins al 20 de juny per apuntar-se. Malament el viatge sigui a final d'any, s'han d'apuntar ara. I, bueno, llavors, les activitats de sempre. Ara tenim, la pròxima serà la cotxe en gelat, no?
1: Cotxe en gelat, sí, ara han de venir, el
2: gelat. Ja el veu gelat, ara ja et tens.
1: Maldament, ja sigui aquí la gelat, en farem...
2: I, bueno, el que fem sempre.
0: Idò, ho anirem anunciant.
2: Clar, ja sí.
1: No, i tenim pensat també les panades.
2: Panades, també.
0: Una... Panades quan?
2: Això només tornem de menjar en altres.
0: Clar, sí. No. Menjar o ballar, perquè ballar també. Balla en línia, és molt important.
2: I ara que hi haurà les activitats, que ara que més sí. Que hi haurà les activitats.
1: No m'ha deixat.
2: I, bueno, fins que tornin a començar.
1: Les activitats menys, o bingo.
2: Bingo no.
0: O bingo quin dia se'n feis?
1: Bingo no, podem...
2: Dijous i diumenges.
0: I això no se pot aturar.
2: No, no, bueno, m'apallarien.
1: ara vàrem anunciar que no hi hauria un diumenge d'aquests. I perquè hi ha processor, perquè... No, però i que t'haig de veure... Els encanta o bingo les persones que haig de veure.
0: Qui és que canta o bingo?
2: És automàtic.
0: És en màquina. Sí.
2: Bueno, jo el vaig haver de cantar una vegada que es va a Espanyol de Bebeda.
0: És que t'apella.
2: El vaig haver de cantar.
1: No, hi ha dues persones, almenys, per repartir cartons i per cobrar i per això... No, hi ha feina, hi ha feina.
2: Jo m'entenc, jo m'entenc. Aquesta gent pues, passa un cap vespre divertit, surt de seva, fa un beure, una Coca-Cola, un cafè, i passa un cap vespre. No. Aquesta gent que no té res que fer, si queda dins que seva, s'agobia.
0: No, i és necessari.
2: I és necessari. Nosaltres ho fem amb molt de gust.
0: És una gran funció. I una associació ben activa, que ha molta vida i que duri. I de moltes gràcies per haver vengut. Enhorabona per ser un més participants en un projecte, en un programa Grans Actius, i seguiu així i veniu més, que mos ho passàvem molt bé també quan veniu aquí, contant-nos un poquet el que feis.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a nosaltres.
0: Sí, per escoltar. Gràcies. I amb ells posant punt i final, però no bon aneu, perquè ara tenim d'aquí una estoneta el món del vi, en Toni Campomà. Vos deixem amb un bolletí de la una divetres.
3: Madrid en una operació vinculada a l'exmilitant socialista Leire Díez. Des de Roma, on s'han reunit amb el Papa, el cap de l'executiu espanyol ha garantit la màxima col·laboració amb la justícia i contundència si es demostren noves irregularitats.
4: Tot i la pressió del PP, Sánchez ha descartat convocar eleccions, diu que pel bé de l'interès general i de l'estabilitat, sense llevar, diu, importància ni gravetat a les darreres investigacions de l'Audiència Nacional, el president ha fet una crida a respectar els temps de la justícia.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas.
3: Els agents de l'UCO han entrat a la seu del PSOE per requerir documentació relacionada, com dèiem, amb el cas Leire. S'investiga si va fer pagaments a l'exmilitant socialista per maniobrar contra processos judicials que afectaven el PSOE o el govern espanyol.
4: L'operatiu ha començat aquest dimecres a primera hora del matí, impulsat per la Fiscalia Anticorrupció i amb el vistiplau del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. El jutge dirigeix el procediment contra Díez i ha acordat imputar a l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes. Més enllà de Ferraz, l'UCO també ha entrat als domicilis de Cerdán, de Zarrías i de l'empresari Javier Pérez Dolcet.
3: Canviant de qüestió, aquí a les Balears, la Policia Nacional ha detingut 6 persones en el marc d'una nova operació contra el tràfic de drogues. Els agents han decomissat a Palma diverses quantitats de marihuana, cocaïna i heroïna.
4: L'operació ha començat a les 6 del matí, en aquest cas a la barriada palmesana de Songoleu. Allà els agents han escorcollat un infrahabitatge que era una antiga lampisteria. L'operació s'ha centrat sobretot en l'heroïna perquè és poc freqüent trobar aquesta droga i, a més, és molt perjudicial per la salut. A més d'heroïna, els policies també han trobat en aquest cas marihuana i cocaïna. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40. Ara romanen a la prefectura de la Policia Nacional a l'espera de passar a disposició judicial.
3: D'altra banda, el sindicat CTIP denuncia públicament el bloqueig de les negociacions del conveni col·lectiu de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes de Palma, caducat des de finals del 2024, una situació que consideren greu i perjudicial per la plantilla.
4: Segons el sindicat, l'ESMAP hauria paralitzat les negociacions després de la interposició d'una denúncia en defensa dels drets laborals. A més, considera que aquesta decisió suposa un atac al dret sindical i afecta directament el present i el futur benestar dels empleats d'aquesta empresa pública. Per tot això, han reclamat a la direcció de l'ESMAP que reprengui les negociacions del conveni col·lectiu i que aposti per una via de diàleg que permeti assolir acords beneficiosos per a tothom.
3: I el parc solar Agrisolades Mercadal, el segon més potent de Menorca, es posa avui en funcionament. Després de 3 anys des de la seva construcció, avui pot començar a abocar energia neta a la xarxa.
4: Té una capacitat per generar 20 megawatts de potència, la qual cosa equival a un consum de 6.000 habitatges quan estigui a ple rendiment. Durant el dia d'avui s'estan fent totes les proves per comprovar el correcte funcionament d'aquesta planta i de tota la maquinària.
3: És la 1:04, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Sofia, que escoltes?
9: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
8: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
9: Les veus que connecten amb el teu poble.
8: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
9: El 107.9, Ràdio Pollença.
10: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
11: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971-86-70-00.
12: Ràdio Pollences, comunitat.
13: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollences.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Notícies de les 5.
1: Bon dia. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si dirigents del Partit Socialista han organitzat una trama per influir en procediments judicials que afecten el partit i l'entorn del govern de Pedro Sánchez.
2: El jutge ha imputat en la causa l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes, entre d'altres. Els investiguen per diversos delictes, entre els quals organització criminal, suborn, falsedat documental i actuacions contra les institucions de l'Estat.
1: Aquí a les Illes, el Partit Socialista manté el mateix posicionament que Sánchez.
2: El cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades pel bé de l'interès general, diu, mentre que la dreta demana eleccions anticipades. Són el diputat socialista Marc Pons i el popular Sebastià Sagreres.
3: Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom. També per el Partit Popular.
4: No mos mereixem aquesta vergonya i que la responsabilitat, si es que en tenen un mínim, cauria avui en convocar eleccions.
1: I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili de la barriada de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases.
2: Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets pendents del resultat de l'autòpsia de la víctima de 73 anys. Està previst que demà la dona de 36 anys passi a disposició judicial.
1: Més qüestions a Mallorca. Una avaria al sistema de fibra òptica ha deixat sense internet al municipi de Binissalem. La rompuda va passar i hora baixa i encara no se sap quan estarà arreglat. El batlle del municipi, Víctor Martí, ha explicat que s'intenta arreglar i que es desconeix el motiu de per què ha passat.
5: Efectivament, ahir se'm va botar tot el que és el sistema d'internet del municipi. No sabem exactament per què ha passat. És una avaria, suposant que ha de ser una avaria bastant greu. No sabem encara, no m'hauran passat cap tipus d'informació i estem a l'espera d'aquest servei tècnic mos diguin com s'arreglarà i quan s'arreglarà sobre.
1: I pel que fa al temps, a les Illes, la calor pròpia del ple estiu continuarà al manco fins a mitjans de la setmana que ve. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, les temperatures es mantindran entre 5 i 10 graus per damunt del que és habitual per aquestes dates.
2: A Mallorca, especialment a l'interior de l'illa, els termòmetres podrien arribar als 35 graus aquest divendres. També es preveuen nits tropicals amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, sobretot a zones costaneres i urbanes de l'arxipèlag. La Glaemet apunta que la situació serà molt estable, amb predomini del sol i pràcticament sense pluies. Rubén del Campo és el portaveu de l'Emet.
6: Por cierto, este día, el viernes, también calor en Baleares. El interior de Mallorca podría llegar a 35 grados. Y estos tres días, de miércoles a viernes, brillará el sol, aunque es posible que haya algo de calima.
1: I de cara al cap de setmana, les temperatures podrien baixar lleugerament a Balears, però continuaran sent molt elevades per a finals de maig. Els meteoròlegs adverteixen que aquesta situació és més pròpia de la canícula de l'estiu que no d'aquesta època de l'any. I un darrer apunt, perquè els ajuntaments de Seuva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'esguix adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari. Hem arribat amb aquest punt a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan sigui les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
1: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Molt bé, amics, i doi, des de que som... Doncs benvinguda en directe, quan són ara les 5 i 5, som com cada de cap vespre, darrerament, som en Bruno Rodríguez i jo, que som en Jaume Lomà, feim es petit plaer, aquest espai magazín des de cap vespre, i començarem avui, Bruno, amb què començam, si mos pot dir un poc de programació...
1: I de Jaume, molt bones tardes. I de, mira, a les 5 i mitja, començaré, crec que has baixat l'altaveu de tot, així, començarem, Jaume, a les 5 i mitja, la ronda amb l'oposició, que la faràs tu avui, t'estrenaràs amb els polítics, que, com saps, una ràdio municipal, passen molts i bé, compta-mos, aquí tindràs avui.
0: Avui vendrà en Tomeu Cifra, que és el portaveu de Més per Pollença UPI i mos explicarà un primer cas.
1: De tots el PI, de tots el PI, que si no, no m'ho vendran.
0: Disculpa, i... són en nervis, i molt disculpa si les coses surten un poc malament perquè estic un poc nerviós, són els principis encara, i m'he de disculpar. És Tot per Pollença UPI, la coalició. Vento meu Cifra Xogavia, i mos contarà un poc d'actualitat.
1: Hi ha novetats també dins tots el PI, tenen un nou president.
0: Correcte.
1: I parlarà de l'actualitat d'un municipi. I després, Jaume, a les 6, després del butlletí de V3, tindrem en nosaltres, Pere Sales, Martí Saez, autors de l'obra Després de la desgràcia, una obra que es va fer fa 30 anys, ara se torna a fer per un grup de teatre pollencí, i vendrà també el director, en Rafael Trias, a parlar-nos d'aquesta obra, com està sortint. I això mos durà a les 7, que tindrem en William Matter. Matter and Will, en Rebentat en Glass.
0: Molt bé, i si abans de començar tota aquesta programació que tenim programada per avui, farem un petit repàs per l'agenda d'avui. Començam amb informacions pel que fa a l'Ajuntament. Aquest dijous 28 de maig hi ha sessió ordinària, és demà això, l'Ajuntament del Pla serà a les 6, a la sala de plens, i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a radiopollença.net, al 107.9 FM i en streaming, al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: També vos recordarem ràpidament totes les inscripcions que tenim en quant a festivals. Ho pollen ser rock 7 i 8 de juliol, fora de Sembrat i Sau, i 8 de juliol pel de Gall i els Amics de les Arts. Entrades a coetiquet.com. També tenim un festival de pollença. Podeu comprar les entrades en descomptes i abonaments a la pàgina web del festival, festivaldepollença.com, o a l'oficina Nuclastro Conveni. I també tenim esos cuernos rock, que té les entrades a la venda. Es fa a Can Escarrinxo dia 6 de juny. Les entrades podeu comprar a la seva pàgina web esoscuernosrock.com per un preu de 10 euros. I també tenim la cursa marinera, no, Jaume?
0: La cursa marinera.
1: Tenim les inscripcions obertes.
0: Ah, sí, perdó.
1: Que serà dia 11 de juliol.
0: Sí, no? Les inscripcions obertes de la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol, a les 9, al Parc de Pollença. Les inscripcions a elitexip.net, la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros, el lloguer del xip 2 euros, i hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants.
1: I també, en quant a inscripcions, vos hem de recordar que serà aquesta setmana les visites guiades gratuïtes Pollença Cultural, el dia 29 de maig, 5 i 12 de juny. El punt de trobar serà l'oficina de turisme de Pollença a les 10. I ara hem de parlar d'entitats.
0: Sí, perquè fa entitats, Tercera Edat Colònia fa aquesta excursió cultural dilluns, que és aquest dilluns que ve, diu de juny, per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca, visita el Mercat de Manacor i dinar al restaurant Molí d'en Sopa. El preu per tot inclòs són 30 euros i les inscripcions i pagament directe al Caixa Colònia.
1: També tenim en un club rotari a Pollença, a la banda les entrades de l'espectacle Humor Queridos Mallorquines de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada són 15 euros si la compreu abans del dia 30 de juny, i la podeu comprar a Can Quadrada de Pollença i Electrònica Reus en Humor.
0: I el Col·legi Joan Mas està de celebració, fa el 50 aniversari aquest divendres de la setmana que ve, dia 5 de juny, amb una festa amb actuació de Cucorba i After Sants, parlaments i sopar d'arròs brut,

0: Anguera, l'organitza l'Obra Cultural Balear, la delegació d'aquí de Pollença, juntament amb l'Àrea de Cultura i l'Ajuntament, també una cantada, serà una cantada simultània a tota Mallorca, i conviden a cantar tot plegats. Guiaran el cor de Pollença i la banda de música, i serà a l'Escalonada del Calvari a les 8.
1: També, perdona, Jaume, no sé què anaves a dir.
0: Que havia oferit les dues ofertes, que eren aquestes, o sigui, s'ha acabat d'oferir que serà la Balanguera, i ara divendres també concert solidari a càrrec del cor del Can Gregorià de Pollença, amb taquilla inversa, benefici d'Afama. Serà el lloc de l'Iglesi de Sant Jordi i serà de 8:30.
1: I també divendres i dissabte, per divendres mos van dir, home, que no queden entrades, així que serà només dissabte, l'associació 31 de maig presenta el curtmetratge del que van parlar ahir, i el llibre L'últim dia de maig, Els altres herois, és tota aquesta mirada a la memòria el 31 de maig de 1550 a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. Podeu confirmar la vostra assistència, és a dir, reservar l'entrada, l'invitació a l'enllaç que trobareu a les seves xarxes socials o a la nostra pàgina web, a la secció d'agenda.
0: I ja m'on anem a diumenge 31, també una cosa organitzat per l'Obra Cultural de la Delegació d'aquí de Pollença, la Vermutada Literària, que se presentarà el llibre Four Hands, a quatre mans, d'Antònia Rodríguez. Presenta l'acte Alicia Gómez, que és la presidenta, i serà a les 12 a la Biblioteca de Pollença, Can Llobera.
1: També us actes des de l'associació 31 de maig. Faran la trobada de càrrecs de mores acompanyats de la tropa de cornetes i tambors del soldà. Començaran, bé, serà aquest 31 de maig, òbviament, no? Com és un nom de l'associació, a les 19:50 faran un recorregut de rigor dels càrrecs, endreguts, joc tinents i abanderats, com bé dèiem, a la tropa del soldà, des del carrer Major fins a la plaça de l'Almoina. 10 minuts després, a les 8, des del via fora, faran un via fora a la parròquia de Pollença, i a les 8:30 llegiran un petit manifesta a la plaça de l'Almoina. I també ens van dir que hi haurà una sorpresa a càrrec del grup de teatre Amics del 31M.
0: I acabam recordant les exposicions que estan operatives, que és l'Iglesi del Convent de Sant Domingo, i l'exposició Cavall Bernat, la muntanya màgica, que hi serà fins dia 14 de juny, estarà oberta dilluns a diumenge, amb horari de matí 10:30, 1:30, i es cap vespre de 5 a 8. I a Can Llobera, Els que ens empoderen, exposició fotogràfica a càrrec de Camila da Silva. I ara nosaltres fem una petita pausa i continuarem amb la programació que vos hem indicat en el principi.

0: Teatre, fes-ho com...
1: Home, no, però ara sí que ho fem teatre. Farem tris, dient.
0: Pensant en el que he dit.

encara em sento capaç de cantar si una altra canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu, vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjar. A la nit, al cel, aquest mar tan

20 anys que dic que fa 20 anys que tinc 20 anys i el cor se m'embala per un moment d'estimar o en veure un infant plorar. Vull cantar l'amor, el primer i el darrer, el que et fa patir, el que vius un dia. Vull plorar amb aquells que es troben tots sols, sense cap amor, van passant.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: I nosaltres, com vos hem avisat, continuem en directe quan són ara les 6 menys 20 del cap vespre, com vos hem anunciat, és la darrera ronda de l'oposició abans del ple de demà, que ja vos hem explicat, després donarem més informació final de com, de quina hora és i com ho podeu seguir. És el torn d'en Tomeu Cifra, portaveu de Tots per Pollença, i la coalició d'UPI. El saludant, com estàs?
1: Com estàs? Què tal? Bones tardes a tots.
0: Tenim moltíssimes coses, com t'he dit ara, sí, per parlar. De totes maneres, sí que voldria que començàssim amb una notícia que hem llegit avui de matí a Diari de Mallorca, que és que heu fet un reajustament a la plantilla, a la vostra directiva.
1: Bueno, sí, nosaltres, com bé tu has dit, nosaltres tenim un grup municipal que ens vam presentar a les eleccions, que era... tots, una coalició, tots el PI. El PI té la seva independència i tots també, però com a grup municipal som un sol i, lògicament, ara el PI també com a partit s'ha integrat dins Coalició per Mallorca, juntament en Som i tal, i nosaltres som un partit independent de Pollença que estava format per una junta directiva en un comitè executiu que és més o menys la mateixa gent que anaven durant la llista electoral, més simpatitzants, gent... Nosaltres permetem, també sempre ho he dit, la doble afiliació, o sigui, nosaltres podem tenir gent que està afiliat a nosaltres i pot estar afiliat a un altre partit. De fet, tenim gent que està a dins el Partit Popular i també està dins Tots per Pollença, i alguns que hem estat dins el Partit Popular i ens van treure de fora en el seu moment amb Moussà, que ja és història, ja és un cromanyón de la política balear, però bueno, nosaltres sí que quan vam constituir com a partit, perquè hem de recordar, hem de fer un poquet d'històric, el 2015 nosaltres ens presentàvem a les eleccions com una agrupació de lectors, vam haver de presentar 500 avals, que vam tenir més de 1.000, la veritat, vam tenir un ampli suport de lo que era la societat civil de Pollença, a part del suport electoral, la llista més votada en el 2015, tot i que no vam poder confeccionar govern per governar del 15 al 19, sí, el 19, que també van ser la llista més votada, però el 19 ja ens presentaron com un partit polític, no? I aquest partit polític estava com a jo Tomeu Cifra com a president, després el secretari era en Josep Lluís Pons, que també va ser regidor de l'anterior legislatura, Pep Fufo, que tothom el coneix, i després en Francisca Cerdà, que també va ser regidora dins dues legislatures de bueno, dins tres legislatures, perquè ella va començar el 2011, en Francisca Fogassa, que era la tesorera, no? I bé, jo crec que va arribar un moment que per temes organitzatius de partit, és a dir, no estem xerrant de govern, sinó de partit, vam pensar que havíem de fer una passa a un costat, sobretot jo, que era el president, i deixar pas a gent que tingués voluntat per tenir ganes de coordinar, en certa manera, des de la figura de la presidència, el que és el partit Tots per Pollença, a un any vista d'unes eleccions municipals que se presumeixen realment amb molta efervescència, no? Amb molta ebullició, sobretot perquè Pollença governa un partit que és un partit socialista que està dins l'aureola, dins un partit estatal que no dubtam de que serà una debacle electoral, perquè en fi, és un partit rodejat de corrupció, que avui han tingut un cas més de corrupció entrant dins la pròpia seu d'un partit en el carrer Ferraz. Per tant, jo crec que la gent ja té llanes d'eleccions, sobretot veient un poquet la decadència dels serveis municipals que tenim a Pollença i un poc la demanda que vam crear, i sobretot també el que volíem és que hi hagués una figura de coordinació que està representada per les persones que volguessin tirar endavant aquest projecte. Ja he dit, un projecte de partit, sobretot estirant aquesta part de coordinació paral·lelament a lo que és la part d'oposició municipal que ens han encarregat en aquesta vegada els electors a dir l'Ajuntament de Pollença, no? I per això vam voler que hi hagués un canvi en la figura de presidència, donant peu a que qualsevol persona se pogués presentar. Se va presentar en Joan Pons com a candidatura única i jo vaig renunciar a la figura de president, i en Pep Lluís Pons també a la de secretari. Jo vaig passar a ser secretari d'organització, en aquest cas tenint també la figura de portaveu municipal, i en Joan a la figura de presidència, no? I això ha estat un canvi que hi ha hagut, i en Joan ha de donar un poquet aquesta coordinació de partit, i jo duré la part d'ajuntament, diguéssim, de política municipal. Sobretot per ja començar a glopetjar aquesta essència d'eleccions que vendran d'aquí un any, i que esperen que ho pollencin, mos tornin a donar la confiança que mos havien donat a les 5 anteriors eleccions, que d'una manera directa o indirecta sempre van ser la llista més votada.
0: Molt bé, Tomeu, i dois, ja que has fet aquesta reflexió del canvi, que no com us ho havien de demanar perquè havia sortit just el
1: que havíem vist en el diari. Sí, suposo que tindreu temps d'entrevistar en Joan, que a més és un col·laborador conegut de Ràdio Pollença, perquè també du tema d'una manera exquisita d'esports.
0: Molt bé, i si t'apareix, anem ja per temes de demà. Demà hi ha ple, com han dit, a les 6 serà a l'Ajuntament, en un ple, i podreu assistir de públic, i ho podreu seguir a través de la ràdio. El ple hi ha diferents punts. En podem tocar, si vols, per exemple, el de Golmar, el d'Ibadi.
1: Sí.
0: Aquest terreno municipal que s'ha fet per fer habitatges protegits.
1: Sí. Bueno, això faré un poquet de memòria. Això és un terreny que, a dir, l'anterior legislatura, quan jo era batle, era un terreny deportiu privat que venia de l'urbanització de Golmar. Hem de recordar que l'urbanització de Golmar ve dels anys 60. Era un terreny que dins el que era l'urbanització, dins la propietat d'urbanització, va ser classificat com a deportiu privat, però mai se va desenvolupar aquest deportiu privat. Eren de voltant de 8.000 o 20.000 metres que no s'havien desenvolupat. Nosaltres, per evitar, sobretot, per dos aspectes. Un, per evitar que hi hagués un possible litigi que donés peu, que com que l'Ajuntament no havia donat aquesta possibilitat de desenvolupament d'aquest deportiu privat que hi havia en aquell moment, i que poguéssim entrar en un tema judicial de que mos obligassin en aquesta expropiació d'aquests terrenys, nosaltres vàrem decidir anticipar-nos, i dins la línia que teníem d'inversions, que van ser moltes dins l'anterior legislatura, tot i estant en un moment delicat de Covid, però vàrem fer moltíssim d'esforç perquè hi havia capacitat administrativa, que això és el més important de tot, i després hi havia capacitat econòmica, lògicament, perquè si no, no pot comprar, però on decidir comprar aquest terreny, no arribar a un litigi d'expropiació ni a un justi preu, sinó fent una valoració prèvia que va ser acceptada per la propietat, i comprar-ho, ara no recordo tot bé, però eren un milió i pico d'euros aquests quasi 20.000 metres de terreny deportiu, no? Bueno, pensant que a un moment determinat aquests terrenys com equipaments no ho veiem tant com un equipament deportiu, perquè el Port de Pollença estava un poc allunyat del que era el centre neuràlgic d'Humoll, i tot i que en Humoll nosaltres ja plantejàvem a un moment determinat uns espais que fossin deportius a nivell de pavelló, a nivell d'usos deportius juntament amb els usos educatius, que ens varen negar l'anterior legislatura, sobretot en Martí Marc, perquè era el conseller en aquest cas d'educació, quan volíem fer nuclear a Hamel un pavelló, però no ens va donar la possibilitat, però sí que aquest terreny el comprarem. Què passa? Que el govern de les Illes Balears, enguany, amb bon criteri, amb aquesta emergència habitacional, va voler donar peu a que fos possible que en els terrenys deportius també se poguessin fer aquests usos de vivendes de protecció oficial prèvia a eleccions dels ajuntaments. L'Ajuntament de Pollença, també amb bon criteri, també s'ha de dir, perquè no tot han de ser crítiques, van decidir que aquest solar, que ja era titularitat municipal, pogués tenir aquest ús deportiu, no? Perdona, aquest ús residencial. I així com n'hi havia d'altres que van dir que no, aquest van dir que sí, i l'Ajuntament se va posar en contacte amb l'IBAVI, i ara urbanitzaran la meitat d'aquest solar, no s'urbanitza tot. La meitat d'aquest solar que no és que tingui un pla parcial, o sigui, ja no hi ha un carrer, no hi ha una dotació de serveis, no hi ha unes edificabilitats, etc., sinó que se fa per un principi d'homogeneïtat, o sigui, la resta d'edificacions que hi ha al voltant seran el que donaran peu a que aquestes edificacions se puguin fer dins aquest solar, no? Aquesta homogeneïtació d'aquest espai. I aquí és allà on ara nosaltres hem de aprovar un conveni amb l'IBAVI per tal de que l'IBAVI faci aquesta urbanització i construcció d'aquest pis i aquest pis després se destinin a la gent de Pollença. Un poc, com tot, sempre la discrepància que ha estat no només aquí, a diversos ajuntaments, era l'utens d'empadronament de la gent que havia d'estar prèviament per poder optar a un d'aquests pisos, a un lloc de pisos d'aquest de protecció oficial. S'ha plantejat 10 anys, nosaltres, el Partit Popular plantejava 18, nosaltres plantejàvem 15. Creiem que hi ha d'haver una antiguitat suficient a gent que sigui de Pollença. Després hi havia la discrepància si podien ser contínues o discontínues, que això era un problema més de l'IBAVI que de l'Ajuntament, perquè hi ha gent que es pot haver anat durant unes temporades per estudis, per cercar un altre lloc de viure, un altre municipi, però que després s'hagi tornat aquí, no? I, bueno, això és un poquet les discrepàncies d'uns anys i les qüestions que faran que hi hagi aquesta elecció. Però tinc que dir que, tot i que això és el conveni que aprovam, que és a vista de lo que hi haurà, aquí encara falta molt, perquè s'ha de fer. Ara hi ha hagut la licitació d'un projecte per part de l'IBAVI, però no basta un projecte. Després un projecte necessita una dotació de serveis, feu carrers, feu clavegueram, feu l'enllumenat, fer l'aigua, fer la dotació d'energia elèctrica, les acometides, fer totes aquestes obres i després construir, que hi ha una feina a llarg plaç. No?
0: Fer-ho habitable, diguéssim.
1: Però, bueno,
0: no?
1: Perquè sigui inhabitable, ens passaran un parell d'anys. Bueno, veurem, jo crec que això és bo, crec que aquí hi ha hagut una voluntat molt important de l'anterior legislatura d'adquirir aquest solar, d'aquesta de govern de permetre aquests usos a dins zones deportives i en aquest cas que l'Ajuntament hagi accedit que aquest solar deportiu que no era idoni per ser esportiu, potser quan se va fer un pla parcial als anys 60, però han passat tant d'anys que no ho podem jutjar, no? Ni ho podem valorar, però en aquest cas creiem que l'ideal és que sigui residencial, de baixa intensitat, i que si hi pot haver una vivenda pública, pues, amb una necessitat d'habitatge al nostre municipi, s'hi pugui entrar.
0: Home, crec que podem passar en el punt que crec que serà és que és més transcendental després de demà, que és l'aprovació inicial del pressupost general municipal per l'exercici 2026, que em pot dir.
1: Bueno, jo no sé si tinc que dir que això ha estat un part llarguíssim, perquè realment fa des del febrer de l'any passat que se van aprovar els pressupostos, estem en un maig i han passat quasi de 8 mesos, per tant és el doble d'una gestació humana, no? O ha estat un part curt perquè en un gener, en un febrer ens van presentar un pressupost, els havien de dur a comissió informativa i per discrepàncies entre el mateix equip de govern han passat 5 mesos que no ha hagut aquest part, no ha anat bé això i bueno, i ara després de que l'equip de govern s'ha posat d'acord després d'aquests 5 mesos per pactar un pressupost els aduen a aprovació. Clar, aquest pressupost s'aproven en un ple de maig, amb aprovació inicial, després hi ha un període d'al·legacions, aquestes al·legacions s'hauran de resoldre a finals de juny, principis de juliol, i tindrem un pressupost aprovat definitivament dins un mes de juliol amb una possibilitat de desenvolupament de menys de 6 mesos, no? Perquè només de gener ja s'han de prorrogar, i després entrem en un any electoral que jo crec que aquest govern serà responsable, no serà com el govern de Miquel Àngel Mar que va deixar el pressupost sense aprovar de manera definitiva, que la qual se'n va anar sense fer la feina, i jo crec que antes de que acabi la legislatura aprovarà un pressupost, supos que de passa tu, com el que se solen fer dins el final de legislatura, però bueno, jo no tant me preocupa el pressupost, me preocupa lògicament perquè és una previsió, sinó me preocupa la manca d'execució del pressupost que ja duim acabats, que se van acabar dia 31 de desembre l'any passat. Encara no tenim la liquidació supos que se presentarà el mes que ve de l'exercici, i bueno, lo que han executat, però a simple vista és veure que ara no m'ordonen la informació que teníem abans de tenir la liquidació en trimestrals, i podríem tenir molta més transparència i informació com la que donàvem nosaltres. Ara hi ha un oscurantisme total per part d'Ubalda, que li interessa tenir aquest oscurantisme, però veure que no fan res perquè no s'executa el pressupost. I jo el que me preocupa és que quan menys gastes, menys temps per gastar. La regla de despesa de que se planteja la llei d'hisendes locals és aquesta. Bàsicament, és, si tu no gastes, no te deixen gastar l'any següent. No? Què passa? Que veiem que els contractes estan caducats, ara mateix estem ja contracte de socorristes no existeix, contracte de netatge viari no existeix, contracte de les estades d'estiu no existeix, en fi, hi ha moltíssims, escola de música, escola d'adults, ja, serveis socials ja no diguem, hi ha una quantitat de contractes que s'han anat caducant un darrere l'altre, i aquest equip de govern ha estat incapaç de tornar a licitar, que fan que cada vegada la despesa estigui molt més sesgada, molt poc eficient, i ens trobem en una situació que anem cul enrere, no? Jo crec que aquest pressupost, ja he dit, són un darrer de la legislatura, perquè l'any que ve, quan s'aprovi en febrer, març, ja no hi haurà temps d'aquestar, entrem en període electoral i no se poden fer ni segon quin tipus de despeses, ni que aquestes despeses puguin ser susceptibles de propaganda electoral, no? I bueno, i a partir d'aquí veurem, ara hi ha l'aprovació inicial, lògicament donen un temps per poder fer al·legacions, nosaltres creiem que hi ha d'haver una sèrie de partides que s'han de millorar, creiem que el tema dels ingressos no han d'anar molt alt a els ingressos extraordinaris, de no convertir-los en ingressos ordinaris. I després tenim un capítol a part, en lo personal, que en podem parlar després, perquè ja va venir el ple passat, però que també haurà de venir reflectit en aquest pressupost, i sobretot d'una falta de diligència i gestió de l'equip de govern per tal de solucionar aquest tema quant era hora, no quant ja cremat. No? I això haurà de venir també reflexat en un pressupost de qualque manera per la seva aprovació.
0: I ja, si vols, Tomeu, a col·lació del que dius, si vols que allarguem, perquè després tinc el tema de la desaprovació de Cerberat, de la catalogació aquesta que està prevista també, però si vols, per no moure sí. Desfil, continuar amb el tema que dius del personal que hauria d'estar inclòs dins aquest pressupost.
1: Bueno, no és que hauria d'estar inclòs, és que hi ha hagut una situació esperpèntica que l'anterior plenari van tenir deixar sense efecte el que és un complement de productivitat del personal, tant laboral com funcionari. No? Això segurament vendrà reflexat en un retorn durant uns anys d'aquest complement que està mal aplicat. Però tot això ve a través de l'aplicació de la doctrina del Tribunal de Comptes, que ja va dir en un gener del 2024, estava en un mes de maig del 2026, que això no se podia fer. Jo, en el seu moment, vaig ser escèptic, i me repeteix que les actes d'aprovació, i sempre ho he dit, que quan l'equip de govern, que et salava en Miquel Àngel Marc, va aprovar la carrera professional, que crec que és un tema bo i és un tema que repercuteix en la formació del personal públic, no només en aquest ajuntament, sinó a la majoria d'ajuntaments, havia demanat paral·lelament, com va anar la majoria, de l'eliminació del complement de productivitat. Per què? Perquè el complement de productivitat se quantifica en que tu arribis puntual a la feina. O sigui, el personal de l'ajuntament té una entrada X posen per llar de les 8 a les 3, en 10 minuts de cortesia, en què pots arribar 10 minuts tard i pots sortir 10 minuts antes, però és que, a més d'això, tu li palles perquè sigui puntual. Això, la gent de peu, del carrer, no ho entén. Si qualcú m'ho vol dir, que ho entén perfectament, que tu te paguin per arribar d'hora, per complir la teva obligació, no ho entén. Això era una bufanda més que tenia l'Ajuntament. Molt bé. En el moment que s'aplica la carrera professional, l'any 2018, aquest complement s'havien de retirar del conveni, perquè estaven mal aplicats, no? Per tant, això era obvi. I això no se va fer. I d'altres van ser escèptics en un moment que se va aprovar la carrera professional, no per la carrera en si, sinó per aquesta qüestió. Què passa? Que després, un mateix Tribunal de Comptes diu, escolta, això no ho pots aplicar. Això està mal aplicat. Con la qual això ho has de rectificar. I ho val del 2024, de gener del 2024, sabia que això s'havia de rectificar. Per tant, han passat 2 anys i mig que ha tingut aquest expedient dins un calaix. I això és denunciable. I en un plenari anterior només faltava treure la caixa de clínets i repartir clínets a tots els que xerraven, que apareixia que aquí a tot m'ho havien de poder plenar. No, perdona, si això fa 2 anys que ho tenen damunt d'un calaix, actua, reuneixes a tothom, dius, escoltau, aquí tenim un problema i si tenim un problema hem de cercar una solució. No esperar la solució que afecti en el pressupost d'enguany, perquè això era una de les causes que afectaven el pressupost d'enguany, que tu estiguis 5 mesos per aprovar un pressupost perquè no ets capaç de trobar una solució. Això és un símptoma d'incompetència total. Per tant, si tu t'havien d'haver llevat aquest complement en el 2018, quan el te van llevar fa 8 anys, ara tu has de petxullar les conseqüències, que a més ho sabia de fa 2 anys perquè tenia, i si no, a l'auto del Tribunal de Comptes me remetés, que des d'aquest tel li varen dir que aquests complements estan mal aplicats, igual que a mi me varen dir que hi havia unes altres coses mal aplicades i vaig haver d'anar defensant-me, igual que quan hi hagi un organisme superior de control de les finances municipals, que és primer la Sindicatura de Comptes del Govern Balear i després el Tribunal de Comptes de l'Estat, tu els has d'acatar, perquè no deixa de ser un tribunal. I nosaltres hem de ser gent sèria i quan ens diuen una cosa hem de fer hem de tenir aquestes aplicacions que ens manden com a doctrina. No, deixa-les dins un calaix i que ara, després, allà fèiem un melodrama dins un plenari que, com dits, si haguessin repartit clínic no haguessin bastat per res. No, això ho sabíeu d'antes, ho sabíeu del 18 i després ho sabíeu del 24. I ara tenim un problema. O tenen un personal un problema, que han de tornar un 2 mesos i que, a més, aquest complement és nul. Per tant, perquè, a més, el propi l'ha retirat. Aquest i d'altres, que ja sabien que el conveni tenia unes coses bones i unes dolentes, però tenia una situació al·leial que els propis informes ho han dit. Per tant, han passat molt d'any des del conveni que se va aprovar el 2005, que jo era regidor de personal i jo era mal després en aquell moment, l'any siguient, i ningú ha estat capaç d'aprovar un conveni. I ho vaig dir dins la sala de plens. Podem criticar tot el que vulguem, però la voluntat de no aprovar-se que ha estat només de l'equip de govern o també ha estat de la representació dels treballadors. Això qualcú s'ho ha de fer mirar, també, eh? Perquè, clar, aquí, davant, tots són molt bons i de drets i de arreglar les coses i copets a l'esquena, però qualcú fa qualque mica d'autocrítica. Perquè si se denuncia un conveni cada legislatura, t'asseus per renovar-lo i no ha anat bé des del 2005, perquè és que el 2005, havent-hi els mateixos representants a davant l'Ajuntament, com era jo, que encara hi som, en el 2005 com a regidor de personal i en el 2023 com a regidor de personal, no ha canviat, la persona és la mateixa, amb un poc més d'experiència i amb un brei més de cabell blinds. Però que s'ho faci mirar qualcú també, eh? Que s'ho faci mirar qualcú, que la representació que tenen presenta una voluntarietat a un moment determinat per fer aquestes coses. M'entens? Ara, l'equip de govern té un problema, però no té un problema d'ara, el té de fa dos anys. I si no ho ha arreglat, ara és el seu problema. Si s'hagués posat tantes, fa un any que s'hagués arreglat. I sobretot, si hagués tingut en compte l'oposició, ho hagués tingut més fàcil, perquè en cap moment, en Martí Mar, com a Batlle, ha estat capaç d'agafar els membres de l'oposició i dir, anem a treure això. Ell ho ha volgut fer de darrere, a la seva manera, de la manera que el caracteritza de dir de tot sense dir res, o de dir res dient de tot, i no ha arribat a treure res. I ara el problema el tenen damunt la taula. I el problema el tenen en el pressupost. I el problema el teu personal de l'Ajuntament. M'entens?
0: Beníssim, Tomeu. No sé com va de temps. No?
1: Bueno, sí, podem sí. fer fins i 10.
0: Fins i 10. Sí. I si t'apareix, passam...
1: Passam-ho a els arbres.
0: En els arbres, la catalogació aquesta que volen fer bueno, de la gestió de l'herbarat.
1: Sí. Bé, jo aquí... no vull ser crític d'una manera unànim, sinó crec que aquí s'ha de fer les coses tal com són. Crec que ha estat bo per a fer un pla d'herbrat, o sigui, dient una catalogació de l'herbrat que tenim, o sigui, fer una foto fixa de lo que tenim, tot que tot aquí un arbre no és fixo, no és un edifici, no és un catàleg municipal d'un edifici que està fix allà, un arbre neix i se mor, i mentrestant polinisa i se reprodueix, o no se reprodueix, és igual, depèn de cada tipus d'arbre, no? Però se sembra i té una vida limitada. Per tant, això és bo, saber el que tenim. Una altra cosa també és saber quines opcions tenim. Això, en el fons, és un pla director. Tu pots fer tot això en els arbres. Però després, aquí, crec que jo crec que és unànim la crítica que hi ha damunt el que és la gestió de l'herbrat urbà. Perquè l'herbrat urbà, dimem, nosaltres, si visqués som, si Pollença estàs enmig de los Monegros, per posar un tema totalment exagerat, pues, doncs diria, bueno, clar, tenia arbres perquè això és un ple desert. Nosaltres venim rodejats de selva. Tenim una invasió de lo que és tota la part agrària d'un municipi la tenim invadida de cada vegada més per la part forestal. Si en miram, bueno, jo t'ho dic de formació professional, jo som enginyer agrònom i a més conec perfectament les superfícies forestals i les superfícies agrícoles i com estan, i cada vegada hi ha un decreixement de la superfície agrícola enfront a la superfície forestal. Per tant, nosaltres estem rodeats de bosc, de pinars que són improductius, de risc d'incendis, d'usinars, de matorral, de matolls, de tot, de guerrilla, de tot, no? Cada vegada més i més brut i més inaccessible. Què passa? Que si nosaltres a dins d'aquest context l'arbre urbà no ha de ser una selva, no? I jo, autodons no han de venir a dormir dins el poble, seran d'anar a dormir a fora vila, a dins els usinars, a dins els pinars, a dins el poble, no necessitam això, que en fi, jo som caçador de coll i qualque dia a Cecilio Metello dic, joder, qualque dia aquí colleran tors, perquè aquest fa un canal que són impressionants, no? Allà fa tors. Pues, això és exactament el mateix. Hem de pensar el context que tenim. I els arbres generen brutó, generen animals que hi van a dormir, generen molt de poll perquè estava una zona que les enfermedades s'han de tractar i generen una sèrie de problemes en la fauna. I és veritat que també fan ombra. Per tant, hem de cercar l'equilibri. I jo crec que aquest equilibri no ha de ser la radicalitat d'un mateix. Crec que aquests plans han de servir per poder ser flexibles, sinó per no ser inflexibles. Jo crec que la feina està més o menys ben feta, podem discrepar però en qüestions tècniques, no la qüestió de fons que s'hagi de fer, però sí que després en l'execució d'un mateix és allà on s'ha de ser flexible perquè les necessitats van canviant. Ja puc entendre que s'hagin d'assemblar amarels, però també tinc que entendre que les plataneres s'han de xequear de tant en tant. I tinc que entendre que les arbres no han de llevar la capacitat de qualitat de vida perquè un tio té la rama dintre seva dins la porta del seu balcó. Per tant, això és aquest equilibri que a vegades qualcú no entén. A partir d'aquí ja veurem que el que li toca governar amb aquest pla, què farà, no? Perquè això no és més que un pla, no és un contracte. D'un pla a un contracte hi ha molt, no? I aquí és allà on hem de cercar un poc aquest equilibri.
0: Perfecte, Tomeu, si vols afegir res més, ja que som aquí.
1: Crec que avui ja han dit molt, demà hi haurà ple, i t'entén la setmana que ve si hi ha tertúlia de polític per poder venir a debatre un poc més. Sí que vull fer una crítica, ja que tinc aquests micròfons, perquè jo crec que això ja s'hauria d'aturar. No, és difícil denunciar-ho, perquè no estàvem en eleccions, però és l'ús partidista de les xarxes socials que fa el Partit Socialista. El Partit Socialista arriba a l'absurd. Jo entenc que no tingui altra bastió que en Martí Marc i que hagi de donar manda a passejar per tot, has de passejar, a presentar rotondes que no varen fer durant 8 anys i que també se varen dedicar a passejar. Però que de la xarxa del Partit Socialista que pugui tenir com a partit, que se facin coses de partit, que m'apareix fantàstic, empleïn les accions municipals per fer propaganda de partit, m'apareix insultant. És vera que no estem en campanya electoral i que aquestes denúncies no arriben a res, però per qualsevol cosa tenim la ràdio pública per denunciar l'ús partidista a l'ordre més públic que està fent el Partit Socialista. Més per Mallorca va bastant més alerta. Va bastant més alerta. Té bastanta més sensibilitat. A vegades suposo que perquè li peguen un atall quan veu que els socialistes ho fan, també ho fan, però ho fan en segona línia. Però crec que el que està fent el Partit Socialista és denunciable. I un partit no ha d'emplear les xarxes seves de partit per fer propaganda de la gestió pública, que està molt bé, que la pot fer perquè aquí té les xarxes municipals i no han posat una rajola per publificar-ho, no han anat a pixar, com un diu, sense dir me'n vaig a pixar, que m'apareix bé que ho facin o no, però això és lícit. Si han de buidar una papelera, digueu que buidar una papelera, però que no ho digui un partit, que buidar una papelera. I aquí volia aprofitar un micròfons per fer aquesta denúncia.
0: I de tot dit queda, eh? Demà vos escoltarem en el ple que hi haurà, que és el darrer dijous de mes, serà a les 6, a la sala de plens de l'Ajuntament.
1: Escoltau que serà entretengut.
0: Moltes gràcies i un plaer que hagis estat aquí per una altra vegada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, i hem acabat puntuals, veurem sobre quin de què són. Exacte, 5, 15 segons.
0: Exacte, gràcies.
1: Adéu a tots. Adéu.
2: Bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
3: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no ha estat

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

I oients, aquesta cançó a molts vos sonarà, sí que els hi sona a dues persones que estan aquí segudes, que ja vos han dit que anàvem a entrevistar, i és que vos hem de contar, si no us heu enterat ja, que el grup Pollancí de teatre prepara aquests mesos el retorn de Després de la desgràcia, una obra emblemàtica del teatre Pollancí, que no s'havia tornat a representar des de la seva estrena original l'any 1996, escrita per l'historiador Pere Sales i el músic Martí Sáez, i publicada aquell mateix any pel Gall Editor, la peça tornarà als escenaris coincidint amb una nova etapa de consolidació de l'entitat cultural pollancina. Per parlar d'aquesta recuperació patrimonial i teatral, avui ens acompanyen dos protagonistes, en Pere Sales, historiador i coautor del llibret, Martí Sáez, músic coautor també, i una de les ànimes del muntatge. Així que hem de dir, una peça que varen escriure, com ha dit en Martí abans de començar, quan

0: en joves, sinó quan eren més joves. Molt bones, com estàu?
1: Hola, què tal? Molt bé.
0: I del supòs que vos du molt de records escoltar aquesta música, aquesta, parlar sobre tot això, i a veure, vos hem de demanar com ha nascut i ha de recuperar després de la desgràcia.
1: Sí, no ho sé, també va ser perquè hi havia gent que, però també no, jo crec que aquest és el motiu principal, que ja fa estona que hi havia gent que havia participat o que ara estaven dins el món del teatre, que ens van demanar mem si se podia tornar a representar. Ja hi havia hagut altres intents, però que va fer 30 anys, vam considerar que era un bon moment. El que passa és que nosaltres no podíem, com estàvem llavors, quan érem més joves, com bé ha dit, no podíem, i en certa manera vàrem arribar a un acord amb el grup Pollensí de Teatre, que per cert pensàvem que...
2: I la banda.
1: I la banda de Múrica, exactament, sí.
0: La tocaran en directe,
1: sí. I bé, de fet aquí ara hauria d'haver també en Rafael Trias, que és el seu director, perquè crec que, si no, ja tens entendre que hi vengin en altres programes d'aquí.
0: Ara millor compareix per aquí darrere.
1: Exactament, sí. Bé, però heu dit que nosaltres no som aquí perquè enguany hàgim posat en marxa la significació de l'obra, sinó més aviat com a autors, no?
2: Sí,
1: dir, aquesta és la nostra funció aquí.
2: Nosaltres fa uns anys ja que en xerràrem, en dir, escolta, i d'allà, bé, quan mos veiem, perquè mos veiem desiara, no sé, sí. Mantenint la relació, però esporàdicament. Aleshores, en Pere van dir, i ell per motius, i jo per uns altres motius, pues, de mobilitat, jo també ara estic molt de temps a Barcelona, més que per aquí, en fi, que la situació, però em tenien ganes. Vam parlar de possibilitat de fer-lo un concert no dramatitzat, sinó xerrat i amb la música en directe, però bé, no acabaven de veure's que... I aleshores, quan l'any passat el grup Pollensí de Teatre ja s'havia consolidat com a associació, etc., va ser quan vam xerrar amb ells per veure si els hi faria ganes tirar endavant aquest projecte, però ell en la seva visió, en les nostres aportacions, però realment una visió diferent, nova. De fet, en Rafael sí que hi era, però molts dels que actuen ni havien nascut. Però ja fa 30 anys, no? Aleshores, ens va semblar una bona idea i molt emocionant per part de tots dos. Sí.
0: Sí, bé, aquesta obra és com de fer una part de la cultura pollensina, no? Tots a escola s'han representat de manera més petita, no? Més... d'una altra manera, però clar, jo per exemple no sabia que éreu altres que l'havia fet, jo havia sentit xerrar d'això a escola i tal, i quan vaya combo van fer aquí. Però què representa tot això per l'història i la cultura teatral, ja no només de Pollença sinó de Mallorca? S'havia fet qualque obra abans?
1: Per Mallorca també ja seria com molt ambiciós, però potser en Martí podrà parlar perquè ell sí que també havia col·laborat i està més ficat dins el món de teatre. Jo la diríem, la aportació principal és aquesta, el que avui en dia se diu transferència de la informació o de la investigació, però també sempre m'ha agradat anar un poc més i també m'agrada, diguem, el teatre històric, la literatura de ficció i tot això, intentar posar aquestes dues coses conjuntes, és a dir, per una banda el que és el coneixement històric i per l'altra arribar a un tipus de gent mitjançant una obra de ficció que ha de tenir un valor per si mateixa, ha d'arribar a un gran públic, relativament gran, perquè sempre estan parlant de temes locals. I això crec que m'ho va anar més o manco bé en aquell moment, el manco dins un àmbit local, no? I després hi havia que això també fos dins aquest format musical. Jo no sé si valorar la importància que ha tingut o no, dir, per nosaltres sí que en va tenir molta i crec que per Pollença en va tenir també el sentit de que feia molt de temps que no se feia teatre a Pollença, fet per pollencins d'una obra creada i escrita a Pollença.
0: I sobre una història pollencina.
1: I aquí va ser un moment de tornar a posar en marxa això, perquè hi havia hagut el referent d'art i joventut importantíssim, que també és un poc font d'inspiració, però feia molt d'any que no se feia res i això va ser com, bueno, com un al·licient perquè gent se començava a engreixar també de manera diferent i amb altres idees, però també començava a escriure teatre des de Pollença.
2: Sí, bé, i jo va ser una qüestió, perquè jo venia de... Jo vaig caure a Pollença, com aquell que diu, no diré per casualitat, però va ser ben aposta, però jo venia de Manacor, acabava de fer l'any anterior un musical de Miquel Mestre i música meva, s'ha anomenat La Tort, allà, també va anar molt bé, també era de caire aquest històric o de ficció històrica, i després aquí a Pollença vaig conèixer en Pere Marc, que acabava de fer, havien fet d'Ubercuts, des qual tu també
1: havies estat. Sí, jo també ell en tenia...
2: Aleshores en Pere m'ha dit, escolta, estic fent una pel·lícula sobre en Jaume II, sobre el rei de Mallorca i...
1: El bon rei.
2: I diu, t'animaries a fer esa música? I jo venia d'aquest procés i també em vaig engrescar. Tot això és previ a Després de l'Església. De fet, algunes melodies que sonen en el curtmetratge d'en Pere Marc, que vaig fer allà, també les vaig aprofitar per Després de la Desgràcia. Vull dir, no és una cosa inconexa, no? I res, i vas a conèixer en Pere a través de la seva dona, de la qual ja ens coneixíem de l'escola.
0: D'això parlàvem l'any 96, o abans.
2: Abans. L'any 92.
0: Quan era encara més jove.
1: Ja era més jove.
2: 92.
1: Ja érem joveníssims, llavors.
2: Sí. No, jo no tenia l'os, no estava ni casat. Però bé, vull dir, ni casat la primera vegada. No. I sí, i m'arribaren a posar a fer feina d'haver-lo el 94, 95, o... Sí, jo crec que...
1: Sí, això ja diu de la relació amb el cinema d'aquí, també, jo també hi venia, del Super 8 i tal, jo havia fet aquest guió del Bercuix, però també havíem fet altres pel·lícules no tan ambicioses, el Bercuix ja sí que va ser un poc una mica ambiciosa, i això tenia aquest precedents, de fer una obra de ficció, que si li posat la matèria històrica diríem encara m'anava millor, però bé, també has pogut ser una altra cosa, però aquí m'ho vaig acabar d'engreixar, perquè jo me'n recordo que la idea era que de fer un musical jo no l'havia tingut mai, i la me va donar en Martí, va ser el que me va dir perquè no escrivien qualsevol cosa, i jo d'escriure ja m'anava bé, això sí que ho havia fet, però escriure una cosa per un musical, això ja sí que és la nova etapa, jo crec que més important d'això, que no tant en el teatre pollensí, perquè sí que ja hi havia hagut aquest tipus de sarsuela Corneinet o Somnis de Prestidor que ja veren, no? Però jo les veia molt, molt lluny i molt fora del meu abast i, bueno, i amb en Martí va anar bé perquè varen conjuntar aquestes dues habilitats, podríem dir.
2: Sí, sí, me recordo que va ser
0: un bon combo, no? Com he dit abans.
2: Un hivern i bé, tardor, hivern i gairebé primavera de Port Hermós. Jo acabava de tenir en Martí, el meu fill, era petit, veníeu, nosaltres ja estava a vivir al Cudi, i venia en seva dona fan i vingui, mos posàvem allà a fer feina, a treballar, mira, he fet aquesta melodia, sol, diu, hauríem d'encaixar aquesta lletra, vull dir, va ser tot una feina molt, molt engrescadora, vam estar molt, molt engrescats, mos va durar tant l'engrescament que l'any següent vàrem fer una altra obra i l'any que va venir després una altra, o sigui, mos va durar 3 anys.
1: Després mos vàrem aturar.
2: Després van dir, bueno...
0: Ja va ser massa.
2: No, massa. La vida ja mos cridava altres bandes i vàrem decidir frenar una mica tot, deixar aquest tema, sí.
0: Bé, si aconseguís, recuperarà ara i l'any 96, bé, no sé si ja l'heu vist, heu anat a assajos, heu vist qualque coseta, però m'imagino que és completament diferent a la manera en què s'interpreten tots escenaris com era en aquells anys.
1: Jo diria que és diferent, perquè ho ha de ser, per força, però a la vegada també és aquella obra.
0: Creus que connectarà igualment tu?
1: Jo crec que sí, de moment l'hem vist, és fantàstic, ho fan molt bé. Ja dic, m'agradaria que qualcú d'ells estàs aquí avui, però si no hi seran altres dies. Perquè, bé, nosaltres tenim una part de protagonisme aquí, però que realment han de dir què és el que fan, són ells, no? Sí. Són ells, vull dir, el grup pollensí de teatre. Ara bé, també vull dir que ja per la nostra part també hem modificat algunes coses. No és una nova obra, el títol és el mateix, però ja en el text a part de la interpretació de què se pugui fer, de la reinterpretació que això pugui donar, pugui donar lloc, també hi ha algunes incorporacions noves, una certa adaptació en el temps actual de primeres dècades del segle XXI, que en el 96 no eren, sobretot en matèria històrica, d'algunes aportacions que hem anat fent també en el coneixement del que va passar el dia de la desgràcia. Són detalls, pot ser un 5% del contingut de l'obra, però crec que l'hem actualitzada més en aquest sentit. I crec que la part musical també ha precisat, sí, algunes adaptacions.
2: Sí, perquè una de les coses que me vaig plantejar i li vaig plantejar a en Pere i va estar d'acord va ser que si se tornava a fer havia de ser gent d'aquí. La primera vegada que la vàrem fer va participar molta de gent d'aquí, però allà hi havia més de 100 persones involucrades.
0: Entre actors, músics...
2: Pensa que en aquell moment, no sé per quin motiu, suposo que perquè jo tampoc no tenia gaire tracte en sa banda, etc., però el que vam fer va ser dur un músic jove. N'hi havia alguns de Pollença, de fet, hi havia en Joan Campomà, Mateu Vila...
0: En Mateu Vila també, més jove i tot, encara.
1: Sí, també.
2: En Mateu també, sí.
0: Hauria de cercar qualque foto de
2: dansar. Devia tenir 14 anys, o 13 o 14 anys. Vull dir que... Hi havia gent jovenets, eren adolescents que van formar part, i alguns altres que venien d'altres bandes, no? I van formar una orquestra d'una trentena de músics, 32 músics, els quals van gravar els discs, etc. No? A part d'Escor, d'Escor de Pollença, que també va participar alguns membres d'Escor de Pollença, o sigui, hi havia involucrada molta gent. I en aquesta vàrem pensar això, dic que si s'havia d'involucrar el grup de teatre pollencí o el grup pollencí de teatre perquè ja eren aquí, i després sa banda. Si aconseguíem que sa banda se fes seva sa partitura i diguéssim, nosaltres també hi volem participar, i pues, era, jo pensava, dic, serà la màxima.
0: En sala fèieu en directe, també, és a dir, teníeu banda.
2: Sí, sí, hi havia una orquestra. I aleshores vam xerrar amb Antoni Moltó i amb la presidenta, en Àngel, i en Maria Àngels, i vàrem estar xerrant un temps, ells ho veien, la seva dificultat, perquè tenen moltes obligacions durant el curs, han de preparar repertori, etc. Però després i suposo que amb un gran esforç per part seva varen decidir que sí, que se sumaven. Aleshores varen fer l'adaptació de la partitura orquestral per banda, sabent quins instruments, etc. En això ens ha ajudat molt Antoni Meirà.
0: És a dir, l'han reinterpretat un poc, no? L'han adaptat més bé.
2: S'ha fet una adaptació de la partitura. Sí, pensa que aquí, ara serà una banda, no hi haurà instruments de corda, no hi haurà violins, cellos, etc. I s'ha fet una reinstrumentalització, sí.
0: Sí, mira, si t'apareix, escoltam res, uns segons d'aquestes peces que tenim enregistrades.

0: I d'això, Martí, serà una de les peces que han adaptat, que interpretaran, no?
1: Sí, aquesta és una peça que és... sense fer spoilers, bé. és una peça en què... Bé, si història ja la coneixem.
0: Farem spoilers a ningú.
1: No farem spoilers. Ja. Aleshores, és el moment en què en Joan Mas i la seva dona se troben després de la batalla, just abans de que acabi el primer acte. I aquí, de fet, comença la Margalida a cantar i després en Joan Mas canten i canten un duet. No? I bé, és una peça que... Bueno, és a dir, que aquesta per mi la vaig utilitzar també en el que he dit abans, a la pel·lícula d'en Pere Marc havia utilitzat aquesta melodia i vaig trobar que era molt adient fent aquest arranjament per dueto, per ficar-lo en aquest moment, i bueno, va resultar, sí.
0: I d'allà bé, serà aquest toc que també serà la banda de música de Pollença, en gent de Pollencina qui l'interpretarà. Però bé, recuperar també, ara s'està, com sabreu, hi ha un curtmetratge també sobre tota aquesta història. Creus que hi ha un creixent interès de la gent, ja no només per un tema d'humors i cristians, de la patrona de Joan Mas, d'aquesta nit de la desgràcia, però sobre tota la cultura pollencina i com ho veus, això?
2: No, jo crec que sempre ha estat, però sí que ha donat la casualitat, jo crec que ha estat un poc una casualitat, perquè... Ja s'ha fet aquest curtmetratge, que s'estrenarà divendres, i també en Pep Àngel Cifra ha fet un llibre damunt una història de ficció, però relacionada amb el Dia de la Desgràcia. Però aquesta temàtica sempre jo crec que ha interessat aquí. Sí que era per aventura, ja des de fa una sèrie de temps... Hi ha gent que s'interessa, a part de l'Oges de la Festa, també per intentar esbrinar què és el que va passar, no? Que, curiosament, això també jo crec que és l'objectiu principal de l'obra, dir després de la desgràcia, com diu el seu títol, no és el dia de la desgràcia, per tant, l'objectiu no és tant l'atac, sinó, bueno, que és el que va passar després. Jo sempre m'ha interessat molt aquest paisatge després de la batalla, no? que és un paisatge físic, però també és emocional i és molt d'acord, i sobretot la lluita per la veritat, un tema que avui com fa 30 anys estava molt de moda, però també és un tema molt de debat a dir la historiografia. És a dir, l'historiador pot saber la veritat, però també els seus contemporanis la podien esbrinar. Llavors, durant tota l'obra hi ha aquest intent de cercar què és el que va passar. I les discussions que això puguin donar, el debat que se puguin fer, que és el que ha de transcendir, també, perquè d'aquests debats, també, contemporanis en els fets, o just després, ve la visió que nosaltres en podem tenir. Llavors, aquesta, jo crec que és la temàtica principal. Pot ser el dia de la desgràcia, però podria ser el dia de la destrossa, l'atac de la Germania, pot ser la guerra civil, o pot ser qualsevol esdeveniment important. A veure, aquest té l'avantatge de que emotivament mos hi connecta molt, perquè ja hi feien també el simulacre, i perquè hi ha molt de... Separar també el simulacre del que veritablement va passar també crec que és un altre objectiu.
0: Clar, això és una cosa, perquè també parlàvem amb Martí Pellicer, que diu que hi ha moltes més coses, a més de lo que nosaltres sabem, de la batalla amb en Dragut, en Joan Mas, Jot Tinent, Abanderat, Canonades, hi ha molta més cosa, no? Per exemple, quantes coses que la gent potser se pot trobar aquí, sense fer molt d'espoiler, que no ni saben què van
2: passar. Bueno, per exemple, que hi havia una cosa que era, diríem, l'assemblea dels jurats, o el Consell de la Vila, que aquí se l'anomena Ajuntament B, però que no, que és incorrecte, i que vendria a ser el govern municipal, per exemple. Això és una cosa. La presència d'una milícia dirigida per un capità d'armes, però que no era, això ho sabem, però ja no tampoc ho feim spoiler, perquè això és molt sabut.
0: Aquest capità d'armes que va fugir,
2: sí, exactament.
1: Que no era.
2: Sí. Que no era. Les diferències també entre els estaments, entre els ciutadans i la part forana. També ho hem de connectar un poquet amb aquest dia de la destrossa que havia passat no feia tant, en 1520. Bueno, aquí també tenim una relació conflictiva entre ciutadans ciutat i la part forana, però bé, també una manera de relacionar-se la gent, intentant que un llenguatge també sigui, no és un llenguatge de l'època, perquè no, no l'entendríem, però jo també ho faig recordar qualsevol mitja, no sé, podríem intentar donar més elements, no?, de què són. És a dir, jo quan escric una obra de ficció històrica, hi ha ficció, perquè si no no seria de ficció, però tot el que se sap d'aquella època, d'aquells fets, d'aquell moment, no se pot transgredir. No mos podem inventar la història. Ara, la història té tant de buis que mos permet la ficció.
0: Que podem omplir.
2: Llavors, no? Aquí hi ha l'esperit de pintura, o no, l'espurna d'aquesta obra està en un document que vaig trobar en els primers anys que precisament fa d'arxiver a l'Ajuntament, que parlaven d'una visita a ciutat per dur els caps dels turcs que havien mort sí, a Pollença, per mostrar en el virrei la importància de l'atac i segurament per demanar recursos, subvencions, diríem, per anar cap endavant. No sabem res més del que va passar, d'aquí mos podem inventar l'assemblea que varen fer prèviament, sí, però sí que els fets que dèiem, aquests sí que varen passar.
1: Que ara ja, en l'edat que tenim, no passa res, però quan tenien 30 i pocs, posar en dubte segons quines coses, no posar en dubte, sinó donar la teva visió damunt l'escena...
0: Va dur qualque problema.
1: Bueno, no,
0: qualque discussió,
1: principi,
0: segur.
1: En principi hi havia la por, bé, no era por.
2: Sí, però bueno, una mica.
1: Sí, una mica de
2: respecte,
1: dir,
2: bé, sí,
1: a
2: veure sí,
1: si no m'ho deixaran tornar a entrar a Pollença.
0: Perquè, no, clar, la gent a la millor tenia molt fixa la història del que va passar.
1: Clar, i aquí se plantejaven, pues, en Pere plantejava, pues,
2: dubtes.
1: Mira, escolta, dubtes, dubtes, i que queden per les oses a la representació. I això, pues, hi va haver alguns comentaris, alguns, sí, que se mos va fer arribar, o directament o indirectament, de dient que això... Però, en canvi, sí que... Mira, i ara vull recordar en Biel, l'home d'en Antoni Real, que va morir, en Biel, no em recordo que no m'hi ha, bé, me va dir fa uns anys, ara, abans... El que passa és que el pobre va morir i diu: Martí, mira quan torneu a fer després de la desgràcia, que molta d'inota, molta de tal, molt qual, jo vull tornar a veure aquella obra. O sigui, això m'ho va dir fa 4 o 5 anys abans de morir. O sigui, que l'altre dia ho pensava, no? O sigui, hi va gent també que li va agradar.
2: Sí, perquè, per exemple, posar en dubte si en Joan Mas havia estat un heroi o no, sí, només de posar-ho en dubte, ja, clar, no li va agradar.
0: Això va comentar jo amb Martí, també, que se tracten en aquests curtmetratges, o perquè vosaltres ho tractau, que hi havia gent que esteia de part d'en Joan Mas, i hi havia gent que no, que esteia en contra seu, i que anava amb aquesta...
2: Però no ho sabem, en això, eh? Però això de que ve em pot també aquesta idea, de que les fonts històriques que mos... És a dir, saber de on ve la figura d'en Joan Mas. La figura d'en Joan Mas ve només d'una crònica, la d'en Vini Melis. A final del segle XVI, ell escriu la primera història de Mallorca i sí que anomena en Joan Mas, i en aquest relat d'en Vini Melis, el que després se reprodueix en el primer simulacre.
0: Però se sap si va existir, de veres.
2: Sí, això sí, això ja està documentat. Però l'altra cosa és aquest paper que va tenir. El paper d'heroi, el paper de protagonista, és d'en Vini Melis. A les altres fonts que s'han anat descobrint o que ja se sabien, no l'anomenen per res. És a dir, però no vol dir que no hi fos, eh? Això,
0: bé, però posar un heroi sempre dona com a...
2: Clar, la fixació de la figura d'en Joan Mas no ve tant per la història com per la festa. És el simulacre, és quan se recrea aquesta tradició, si en vez de llefant Vini Melis ja s'ha llefat un altre autor, ja has pogut ser més coral, aquesta defensa.
0: Podria haver estat un Toni Cifra, no?
2: O ningú, o tots, sí. És a dir, tots en general, és el que fa, per exemple, el notari Morro, quan descriu els fets de l'atac, no parla d'una persona en concret, parla de que el Pollensí, etc. Però en Vini Melis sí, també hem de reconèixer, i en Vini Melis té bastant de mèrit, i evidentment és un historiador de fa molts de segles, no és un historiador professional, com podem entendre avui en dia. Li hem de fer cas de lo que va dir, però també n'hi podies pogut fer a un notari que escriu un fets, no?
1: I de totes maneres, pensa que actualment, avui en dia, quan qualcú destaca, per motiu que sigui, té el seu detractors absolutament en els 5 minuts després i els seus benefactors. És molt humà. Vull dir, en tots els moments, totes les èpoques, a vegades és lícit pensar que en aquell moment també se degueren plantejar.
2: No, i una altra cosa, la segona obra que varen fer, que se titulava Bandejat, que després, arrel també d'aquella obra de teatre, vaig seguir investigant molt més juntament amb Antoni Domingo amb aquesta temàtica, molt demostra que Pollença estava dividida. Ja estava abans Pollença i Mallorca, amb banderies, que eren molt més terribles que els atacs corsaris. Ara ja en determinat moment sí que s'unien tots per fer front a una amenaça exterior comuna. Per tant, és ben lògic que hi ha gent que estàs en contra d'en Joan Mas, perquè ell, sabem que el seu pare va estar relacionat amb la Germania i que ell també el podien relacionar amb els inicis de Can Amunt. Això també ho sabem, no? La play de perquè les monges del Puig no se n'anassin, ell també va estar molt actiu. Segur que n'hi havia d'altres que sí que volien. És a dir, això, aquest consens al voltant d'una persona, com bé ha dit en Martí, no és ara i no hi va ser llavors, segur.
0: És a dir, que sempre quan s'investiga se troben coses, i també a lo millor les noves generacions, com a il·lustrar-los un poc altres punts de vista, no només la del simulacre, que se veu sempre, no?, la patrona, es beneficia.
1: De totes maneres, el simulacre està molt bé així com
2: sí,
1: està.
2: Sí, sí, sí.
1: No està molt bé. No se tracta no, és que hauríem de canviar el simulacre.
2: No.
1: Joan Mas és soroll.
0: I encara que l'haguessin de canviar, no ho diríem.
1: No se tracta d'això. Simplement és que Això no és simulacre,
0: no té veure,
1: això és una obra de teatre, un musical, on se planteja aquestes possibilitats a partir, com ha dit en Pere, de troballes històriques que s'han anat trobant aleshores, i que fins i tot això ha permès que ara, en aquesta readaptació, ja et dic, no molt extensa, però sí que s'hagi tingut en compte algunes coses que en el moment que el varen fer, pues no.
0: Sí, és una cosa que la millor fin que la gent no ho vegi no ho entendrà, no? També, és que justament hi va venir Martí Pellicer a parlar de tot això i deia que en Joan Mas és un dels protagonistes, però n'hi ha molt més.
2: Segur.
0: És a dir, no és un protagonista principal.
2: Aquest heroi ha quedat
0: els altres herois.
2: A la festa està bé que sigui així, però també plantejar no, que quedi clar que el simulacre no és la història. Això és una cosa que normalment no se té clar. És a dir, la gent confon el que és una tradició, el que és una festa, el que és un simulacre, el que és la història. Clar, però això són dos aspectes diferents, que tenen relació, però que no les poden supeditar, ni un damunt l'altre, ni l'altre damunt el primer. És a dir, que això, separar-ho, també està molt bé.
1: De totes maneres, està clar, dir que és nom mateix, després de la desgràcia, o sigui, no va ser una festa. Quan se'n van anar a moros, no va ser una festa. Hi havia molt de morts, molt de segrestats, molta gent que havia perdut moltes coses, o sigui que
0: hi va ser... Nosaltres fèiem un motiu de celebració per recordar.
2: Això que diu un Martí és important, sí, que jo me'n recordo que ja en el seu moment... aquest títol o aquesta denominació d'aquest dia no la vaig trobar jo, ni molt manco, ni naltro, ni va ser una invenció, ja era. Però sí que la varen popularitzar. És a dir, no se coneixia. I aquest dia de la desgràcia...
0: Moixen, no?
2: això va servir per donar-ho a conèixer molta de gent. Allò era el dia de la desgràcia, que no havia estat dia d'or de goig, sinó la nit del 30 al 31 de maig, etc.
0: I l'altre va ser després.
2: I l'altre va ser després, però... aquesta idea de que no va ser una festa, la jo trobava amb la documentació. Allò, em diu, el dia de la desgràcia, no de després de la desgràcia, sí, que després li posaran nosaltres, però la denominació d'aquesta efemèride, com la de la Germania, com el dia de la destrossa, no, això és contemporani. Els que varen viure aquella època així varen recordar aquells fets com una desgràcia, no com una victòria. La festa és del segle XIX.
0: Sí, la festa és més endavant. I de bé, quan ho podrem veure, això?
1: Sí, mira, són dia 20, 21 i 22 de juliol, que és la setmana prèvia a les festes, i després, a dins les festes de la patrona,
2: 28 i 29.
1: 28 i 29.
0: O sigui, de juliol.
1: De juliol.
2: De juliol, sí. Serien 20,
1: 20, 22 i 28 i 29. O sigui, 5 dies. L'any, quan la vàrem estrenar, ja vàrem fer...
2: Primer, 4.
1: 3 o 4 dies.
2: 4, sí. Vam fer 4 dies, però hi havia més gent, també. Clar. Ara l'escenari tan gros ja i tal...
1: Sí, les mesures de seguretat no eren tan primirades i me'n record que cada...
2: Hi havia gent per als passadissos i tal. Sí, sí.
1: Va ser increïble. Sí, sí.
0: I d'haver, però vàreu fer... Va tenir èxit en el seu moment.
1: Vàrem tenir moltíssim èxit. Va ser increïble.
0: On ho vareu fer?
1: A Nuclaustre, allà mateix. O sigui, ara dilluns passat vàrem anar a Nuclaustre. Ells, el grup Pensi de Teatre, feia el primer assaig allà a l'escenari i vàrem anar a veure-lo. I...
2: Va ser molt emotiu per nosaltres.
1: Molt emotiu. Pensar que allà havíem estat... Veure tanta de gent, i això que encara no hi havia tot músic, etc. Però tanta gent involucrada, sabent la feinada que va dur que dur
0: moure tanta nostàlgia, no? M'imagino tot això. Vos deia nostàlgia.
1: Sí, una certa nostàlgia, sí, però una nostàlgia no amb ganes de reviure-lo fent-ho en altres. Jo crec que així està molt bé ara.
2: Sí, perquè també vaig veure la feinada que
0: hi va dir, jo amb aquest mirar.
2: Sí, la veritat és que sí. S'ha de reconèixer això, perquè la gent no n'és conscient quan se'n va en el teatre i veu una obra com la que fa el grup Llenci de Teatre, per exemple, que darrere hi ha una feinada de mesos i mesos.
0: Teatre és professional, al final.
2: N'han de fer mesos professionals perquè també per poder fer coses que gairebé us semblaran professionals, perquè jo estic segur que això el Brati ja us semblarà, ha de fer més feina, i la fan. I hi ha una...
1: Els professionals, tu dius, de tal dia tindrem assaig, tantes hores cada dia, veniu tal, i aquell dius, aquí no, aquí has... jo aquí no puc, jo l'altre dia no, a veure, de cercar, veida, i veniu, veida, i aquest grup que ven... El planning que ha de fer el director...
0: Un croquis
2: bestial.
1: És increïble.
0: No tenia una paret així escrita.
2: I això encara avui en dia hi ha grups de WhatsApp, jo me'n recordo, quan no hi havia lo de telefonar, jo era massa, perquè a més mai li va bé tothom l'hora que ha de venir, etcètera.
1: O sigui que enhorabona a en Rafael i en Tirias i en Toni Moltó i en Immaculada, que també ha duit tota la part dels cantants, perquè és una feinada...
2: I ja veureu també com hi haurà qual que tot que destacarà insospitadament, que no, que ho farà superbé i que... Sí, perquè és una obra coral, però que a determinats moments destaquen alguns. Hi ha papers curts, però que són d'una certa intensitat i hi haurà alguna sorpresa, sorpresa important.
0: Quan s'acosti la data, també s'hi podem dur en un director de la banda, en un director de teatre en Immaculada i fes aquí una petita tertúlia tots cinc.
2: Això ja està previst. Pensant, nosaltres hem fet la primer pròleg, això és el pròleg, després han de venir ells aquí a parlar-ne.
0: Molt bé, idò, si vos pareix, escoltant també una de les peces de
1: Poble,
0: que va compressar, dels Amics Nostres, Poble Nostre.
1: Venga,
0: aquesta peça que va composar Martí quan era més jove i que ara reviureu. Idò, Pere, Martí, moltes gràcies per venir i tornarem a parlar d'això ben aviat.
1: Gràcies,
0: i ben aviat perquè serà d'aquí un mes i mig.
1: No, res, sí.
2: Ja està.
0: Moltes gràcies.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I oients de Ràdio Pollença, tenim una mala notícia, i és que tornen a ser aquí en William Matt.
1: En bones. Matt i en Will, per favor.
0: No estava prevista aquesta cançó d'introducció. Ha estat totalment improvisada. Mira, espera. No m'ha posat una altra. Veient de Ràdio Pollença i de Rebentat Anglès, tornen a seguir en William Matt. Ara sí, més alegre, no?
2: Fatal o són jo?
1: A lo millor ets tu.
0: A lo millor ets tu que li has pegat una cosa a l'auricular.
2: A lo millor la teva cara, vale?
0: Sí. I aquesta cançó sí que era la que volia posar a la introducció, no l'altra.
1: No, però aquesta ja existeix una millor versió, de Smash Mouth.
2: Has substituït una cançó de merda per una altra cançó de merda.
0: Vinga, ho podem tornar a fer, vinga.
2: Vinga.
1: Ho
2: fent tu, a la tercera.
1: Endavant, a la tercera va la vençuda. No, és que és molt millor. És que és molt millor. Si tu dius, Matt.
2: És una merda.
1: És un 10 de 10?
2: És un 10 de 10?
0: És quasi igual.
1: De quina pel·lícula surt?
0: D'American Pie, no?
2: Shrek,
0: òbviament. De Shrek.
1: American Pie!
0: D'American Pie crec que surt
2: també.
1: Pot ser, però mai he vist American Pie, but...
0: Bueno,
1: és que és brutal.
0: Com esteu?
1: No, però abans de continuar, ho he de saber. Quin és el teu rànquing de les pel·lícules de Shrek?
0: Buf.
1: En ordre jeràrquica de millor.
0: És que avui en dia, a la nostra edat, quan veus una pel·lícula de Shrek, no la mires, en el final.
1: Vale, tu i jo oficialment no som amics.
2: Disney ja ha canviat.
1: Però per això, no, quin és el
0: no,
1: número 1?
0: No sabeu per què ho dic. No?
1: Quin està en el lloc número 1?
0: La primera de Shrek.
1: La primera?
0: Sí, la tercera també és bona.
1: Però la segona?
0: És que no me'n record. Fa molt que no les veig, no ho sé.
2: Queda't allà, hòstia.
1: Però per què?
3: Perquè estàs menjant tu el micro així.
0: Bueno, deixa-la que sigui lliure.
2: No, perquè després ja ho poses en un TikTok.
0: Mira, una llista

0: Instagram i TikTok tindrem un test de denuncis de copyright. Bueno, temazo. Poden començar ja o si poden...
1: No sé si vols començar tu.
2: No, és que
1: depèn de tu. Poden començar.
0: No, anem a deixar les cançons de rec de fons tot el programa.
1: De fons.
2: Bé, continuant, la resposta correcta. La resposta correcta era que la segona pel·lícula de Shrek és la millor.
1: Som jo? Un micro s'escolten horrible.
0: Et tu?
2: Crec que ets tu.
1: En sèrio?
2: Sí, pot ser.
0: Sí, tens uns altres auriculars.
1: Hola, hola.
0: Tens uns altres auriculars allà, si, Will.
2: Encara tens els teus auriculars posats.
0: Canvia els auriculars així. Vinga, molt bé. Jo crec que tu pots. Millor?
1: Anem? Hola?
0: Ei! Ara sí.
1: Que...
0: Poden començar el programa.
2: No ho sabia. Bé, endavant.
1: Hola.
2: Millor.
0: Com estàu? Com
2: no, molt bé.
1: Vull minuts
2: molt bé.
0: Sí, bueno, 3 i mig.
2: Se pot tenir els consoles de fondo o a tu te fotrà el que no està escrit?
1: No, després el copyright serà...
0: Bueno, ja està, no, ja no hi ha cançó de fondo.
2: Vale, yeah. Genial.
1: Ja has destrossat el byte d'en Bruno.
0: Sí, bueno.
2: No, mira, però el que te volíem... Bé, el que t'estàvem comentant és que de camí cap aquí, Will i jo mos solem aturar per s'estanc per comprar un Monster, alguna cosa
0: que
2: per
0: manca, menjar. Que un.
2: A vegades manca un.
1: De... Depèn, però.
2: Segons
1: perquè tu,
2: com,
1: passant les 7,
0: portat bé, no?
1: No vol beure.
2: Exacte, claro. Segons si mos trates bé.
0: Ja ho robo un poc. Tira el cap a sa, també.
2: Pues, tu ho vols contar?
1: Estàvem arribant i passa una furgoneta.
2: Una
1: en aquesta furgoneta hi ha un home i dues nines. I la nina que va de copilot té la finestra baixada.
0: Les nines eren allà per la seva voluntat, no?
1: Sí.
0: No era
1: res raro. No era res raro.
2: De fet, la matrícula del furgoneta... No, però matrícula.
1: No. I res, jo i Mat estan xerrant i passa la furgo i la nina fa... I se'n va, saps? Eren 2 segons mentre passava la furgo, però crida, no sé,
2: es que era
1: molt raro.
2: Es que era mític.
1: I jo m'he... Vale, aquí està la diferència entre jo i Matt. Jo m'he quedat mirant la furgo. A men, si la nina ha de baixar... La nina
2: de...
1: Deu tenir 8 anys, eh? A men, si la nina de 8 anys ha de baixar i mos han de liar un pot, saps?
2: No, tal qual.
1: Li ha punyos, eh? No. Vale, res, pegant-mos.
0: Vale.
2: Barallar.
1: Me'n vaig.
2: No, baralla, una baralla, un conflicte físic.
1: No, però està criminal la frase.
2: Un conflicte físic.
1: I em mira la nina i fa això de 6-7, saps? Que fa això. No sé, ha estat una combinació, un moment molt raro. Antes de venir.
2: I jo m'he xapat el cul. Perquè ell el que fa...
0: Moment raro per la nina o per en Matt fent això?
1: Crec que tots dos, perquè la nina segur que estava mirant i va veure un tio que l'estava mirant amb una cara de mos han de pegar i l'altre que li feia...
2: No, però ho fa fins i tot quan està conduint, en plan, per l'autopista. Si en el moment que hi ha un conductor extern de tu que fa alguna maniobra que a tu no t'agrada o va massa lent, va massa ràpid i s'estorba, Will no aturarà de mirar-lo.
1: Ja me'n quedaré a la mateixa velocitat de gay.
2: I
1: me'n quedaré mirant.
0: I li diré coses molt guapes.
2: No, és que tu literalment només veus això, eh? Només veus això, eh?
1: I l'altra cosa està aquí, eh?
2: I amb Will, així... Així.
0: Escolta,
2: després tu com a copilot
0: d'avui en dia.
2: No, sí, després tu com a copilot que és semblant, vale, però miraràs l'autopista en un moment donat, no? Perquè està conduint al cap i a la
1: fi. Sí, sempre.
2: No, és molt divertit.
1: Seguretat ante todo.
2: No, sí.
0: Mira, una altra cosa que m'ha passat amb un al·lot l'altre dia, just aquí enfrente, en aquest cap de cantó.
2: També te vas variar.
0: Un al·lot, no, però...
2: Quasi.
0: Encara no m'han afrontat. Venia cap aquí i hi havia els típics 5 turistes que van per a mig del carrer, d'aquest carrer dels jardins, sí. No? Que vas darrere seva amb el cotxe i no s'entenen. I vaig pitar i van fer... Oh, oh, oh. I se'm van quedar amb mi.
1: Què van fer?
2: Oh, sorry.
1: Com si no fos un carrer, saps?
0: Clar, exacte, com si no passessin cotxes. I passa un al·lot... just per de vora, per la vorera, jo pas i faig així, de repente sento un cotxe, pam! Frena en sec i dic, no pot ser que hagi fet això. I surt, i li vaig dir coses, vaig sortir del cotxe i tot, i li vaig dir coses que no podria... No.
1: Oh, millor.
0: Bueno, no, la seva... El seu origen, la seva hèrnia...
1: No, que va. Però només amb aquesta frase ja sabem.
0: Però bé... va ser un altre moment que jo vaig tenir imprescut en el vostre.
1: Te va pegar un cop en un cotxe?
0: M'ha pegat un bon cop en un cotxe. Sí. I vaig dir coses que no puc dir aquí, però...
2: Això és una falta de respecte monumental.
0: No, va ser en un capó, va pegar així. I m'ha dit... Ui, no he imitat. Se'm va dir... passa gente. I jo... I va semblar... Tens un metro per passar, saps?
1: Passa gente. Oc.
0: Sí.
1: És que és un
0: carrer. Per què me pegues en un cotxe, saps?
1: Aquí passa
2: tal qual. Per què me pegues en un cotxe, tio?
1: Mira que és un parc... Mira... sí que és complicat aquell trosset de carrer, dos jardins cap a, per exemple, just de vora, com se diu?
2: L'aturada.
0: Sí, aquell carrer que tenim,
1: sí,
0: aquí darrere.
1: Sí, que no hi ha... Hi ha una zona per caminar, però són 15 centímetres.
2: Que és molt.
0: Clar, però d'una cosa, sí, una cosa això, sí, i una altra és anar 5 persones en línia recta com si fossin una murada, saps? Sí. Són coses diferents.
1: Sí, sí, però no... 15 centímetres és enorme per, 15 centímetres, caminant?
2: Sí.
0: Ah, val. No, no, i no sé si és pitjor que t'ha fet 15 centímetres, a la mans ja ha fet com un metre i mig.
1: No, no.
0: 15 centímetres.
2: 15 centímetres, tio, és enorme. No, qüestió.
0: Que no en feia ni una.
2: Qüestió, no, és difícil. Tipo, és molt demanar seguretat en aquell sentit, però... Dos dies
1: no, no, no, però ja me peguen un cop en un cotxe i estic conduint.
2: Se lia.
0: No, no, el que vaig sentir jo en aquell moment és indescriptible.
1: És una ràbia que no pots explicar.
0: Vaig pillar, ho freno tan fort.
1: Però va ser instint.
0: Sí, sí. Va ser... Cluc,
2: que, no, de fet, va, la ràbia...
0: Va acabar...
1: Sí, davant.
0: Sí, sí, va acabar davant, en un final.
2: De fet, la ràbia era tan enorme que en un principi ni t'ho creus, saps?
0: No, exacte.
2: És que ni t'ho creus. En plan, no me puc creure.
1: Primer frenes per si acas, però després penses...
0: Tu que em deso carne, Mac, que fa molt que no...
1: És vera.
2: Pues mira, tinc...
1: Però mira, és un pacífic.
0: Estoy en ello, estic apuntat.
2: No, tipo, jo tinc pensat perquè ara... Perquè ara...
0: Tens pensat treure tu carne, que ja és algo, no?
2: Sí, amem. Jo, com surt d'aquesta conversació?
1: Diguem la veritat.
2: Vale, diguem la veritat. Estic de finals, estic a punt d'acabar el meu cinquè any a la universitat, la meva quarta promoció. Estic molt estressat, no vos mentiré. Per tant, tinc pensat començar-lo un altre pic.
1: L'any que ve.
2: No, aquest estiu. Aquest estiu.
1: El pitjor moment.
0: Per fer pràctiques aquest estiu. Quin tipus de conductor creus que serà el Matt?
2: Jo crec que seré absurdament imbècil.
0: Un mes, no?
2: Un mes.
1: Serà aquests que són innocents, però... Però és que, saps?
2: Jo crec que seré un
1: no
2: bon conductor.
1: Pegues, no li pegues, perquè saps que no ho ha fet aposta. Però sí, és que l'insult ho llevarà.
2: Sí, jo crec que seré un bon conductor. El que passa és que sé que me despistaré el que no està escrit. En plan, a mi el que me fa més por o preocupació a l'hora de conduir és mantenir el nivell de concentració necessari durant trajectes llargs. Que bé, fins a Palma, quan són? 50 minuts? 55 minuts?
1: Eh?
2: Fins a Palma. Que són 55 minuts.
0: Però bueno, per anguila la millor són 20 minuts.
1: No? Vale. Amb un cotxe, mitja hora. Mitja hora,
0: sí,
1: arribes mitja hora, a Palma.
0: Sí.
2: Ah, clar, és que també, estic acostumat d'anar-hi amb bus,
1: moto,
2: saps? I amb bus és una hora.
1: Sí. Moto t'arriba amb 22.
0: Però al final a l'autopista és que ho té un cos instintivament, mira cap endavant perquè és que és com l'instint
1: no
0: de supervivència,
1: clar, sí,
0: saps? És com a...
2: Clar. No, però jo crec que seré bon conductor. El que sí que tinc ganes d'averiguar és que si en el meu interior naixerà aquesta ràbia, saps? Aquesta frustració de conductor, sí, saps? És com, tu pots ser Gandhi i després te treus el carnet de cotxe i te converteixes en Satan.
0: Jo crec que tothom té aquesta bana.
1: Sí.
2: Però vull saber si això se me detonarà.
1: Sí, sí, tothom...
2: o fins i tot jo sóc capaç de dir, ah, no, tota la culpa en la meva... Sí, vols la meva informació, matrícula, pim, pam.
1: No, mai! Mai dones
2: el meu...
1: info.
2: Sí, el meu seguro, toma, aquí ho
1: sí,
2: tens.
1: No!
2: No, mai!
1: És culpa teva? No, punto, te'n vas.
2: Però si és culpa teva, te'n vas.
1: Si teva, te'n vas també.
0: No, no podem dir això.
1: No,
0: comissió d'accident,
1: si és culpa teva,
0: mai.
1: Te quedes allà i te fots.
0: I crides a la policia.
1: Si ha estat una mala inconveniència, te fots. Si arriba a estar per lo que sigui, te fots. Has de conduir bé i...
0: Respectar les normes,
1: respectar les
0: de tràfic
1: normes
0: i la velocitat.
2: Responsabilitat.
1: Si no respecta les normes, si passa alguna cosa, te fots. Te quedes allà, pagues
0: molt bé,
1: per la teva conseqüència.
0: Molt bé. Ho has arreglat molt bé.
1: Tot però, el que ha dit
0: però tothom mal, el que deies, li surt aquesta bona assassina. Per exemple, mai has vist ta mare conduir a la millor que dius, és una persona molt tranquil·la.
2: Claro.
0: I comença a dir-li de tot un altre cotxe.
2: Amb tothom.
0: T'ha passat?
2: Però el més graciós, sense dubte,
0: és
2: aquest individu. Perquè és que no xerra. És que se queda... És que... Te penetra amb la mirada. És que te penetra amb la mirada. En plan... Buah, fa por, realment.
0: Jo crec que també és desestressant, a pics conduir, i encara que no hagi molestat molt, li comences a dir de tot en el teu cotxe, no fa mal a ningú, no m'està escoltant, jo li diré
1: sí,
0: de tot aquí.
1: És per quedar-me més positiu, més tranquil jo mateix, saps? L'he de treure d'una manera, durant el dia no he pogut, petita inconveniència, conduir tu cotxe, bé, vinga, ara és el moment.
2: Ara és el moment de vomitar un poc.
0: És autoteràpia.
1: Vine aquí, aturo el cotxe i m'ho pega.
0: Sí, sí, bueno,
1: passa.
0: Què més heu fet? Perquè ara ho feim cada dues setmanes, el programa.
1: Bé, intentam.
0: Bé, de moment, duim dues setmanes.
2: Jo crec que anem bé.
1: Mentida.
2: No, perquè un altre pit, la setmana passada estava de final. Me sap greu, les coses són com són.
0: La setmana passada no tocava, sí.
1: No. Sí,
2: sí, sí que
1: la setmana passada sí. Hem fallat dues setmanes.
2: Hem fallat dues setmanes.
0: Sí. Bueno, millor,
1: ha fallat, veniu, ha fallat.
0: Amb més ganes de
2: sí,
0: ràdio.
2: Jo he fallat. Però te diré algo curiós que potser pot incitar a una conversació molt interessant. Ho estava xerrant amb els meus amics i estàvem revisant interaccions super cringe, com se diu?
1: Cringe.
2: Cringe? Cringe s'entén?
0: Sí,
1: incòmodes.
0: Ridícules.
2: Sí. Ridícules.
0: Incòmodes.
2: Que hem tingut, sí. Que hem tingut a l'hora d'intentar lligar amb una persona o intentar iniciar una conversació en un entorn un poc més de...
0: Amb una intenció de...
2: Sí, de festejar, saps, aquestes sí. coses. I quan han sortit bé o quan han sortit malament. I les, jo he escoltat unes circumstàncies on lo malament, menys mal que no sóc jo, perquè és per això que m'ha fet una gràcia. I no sé, jo no sé si teniu alguna història, alguna anècdota que vos fa gràcia a l'hora de fer un intercanvi
0: de lligar, vol dir.
2: Intentar aconseguir un número de mòbil, intentar aconseguir un Insta.
1: Ara d'avui en dia és Insta, no?
2: Ara, bueno...
1: ¿Me das tu Insta?
2: ¿Me das tu...?
1: Claro, antes, no, sí. Antes era Snapchat.
2: No, és vera. No, però en Anglaterra encara... En Anglaterra
1: sé que Amèrica Snapchat és...
2: Tal qual.
1: WhatsApp.
2: Buah, tu te'n recordes de l'època Punto i Opino o Confieso?
1: Ai.
0: Clar, bé, dona el context.
2: Sí, per als nostres listeners, bàsicament...
1: Listeners.
2: Listeners. A l'aplicació d'Instagram va... Hi havia molt de modes. Ha passat per molt de modes. Pues una d'aquestes modes consistia en donar l'oportunitat als teus seguidors demanar per una opinió teva o confessar algo, saps? Confessar alguna cosa que potser duien molt de temps amagant, alguna intenció que tenien, o qualsevol cosa per aquest estil. I jo he d'admetre...
1: Per exemple, per la gent que no l'he entès, que possiblement sigui tothom,
2: jo crec que
1: la persona de la compte d'Instagram penja una foto qualsevol i posa allà una pregunta. En aquesta pregunta és, en els seus seguidors li contesten amb un punt i després la persona de la compte de l'Instagram veu qui li ha posat punt i en aquestes persones li escriu o
0: sí,
1: penja
0: un altre... Si ells o no.
1: Exacte.
0: Si els donaríem petó o no.
1: Menys entre el de l'Instagram i el que li ha demanat.
0: És a dir, és
1: altres
0: un ritual,
1: no poden veure...
0: És un ritual d'aparellament.
2: Exacte.
0: No? Com, jo què sé...
2: Abans del Tinder. Això és abans de l'existència del Tinder. Com tothom jo, ho tenia més fàcil.
0: Com els gossos s'ensumen el cul, això és el que fèiem els humans adolescents. Això és el que fèiem
1: nosaltres.
0: Sí, bé, és una bona analogia, al final.
2: No, sí, jo crec que sí.
0: Però
2: m'ha fet gràcia.
0: Però tu has tingut qualque situació ridícula, Matt.
2: Jo record...
0: intentaré pensar i la diria, m'és igual.
2: No, però aquesta és una història real. Jo vaig fer gimnàsia artística al CUDI durant un mes i mig. Vaig fer gimnàsia artística...
0: Perquè se'n riu.
2: No ho sé, perquè t'has riu.
1: Sí, se m'ha oblidat, per què ho fes.
2: Exacte. Pues, ho vaig fer durant un mes i mig. I havia una lota allà que quedarà com a nom de... Na Rosa.
0: Sí, Na Rosa.
2: Na Rosa estava per allà.
1: Na Tiffany.
2: La Tiffany.
1: La Tiffy.
2: Vale.
1: La Tiffy.
2: La Tiffy. Vale.
1: La Tiffy.
2: Pues Tiffy era una persona magnífica. Me pareixia superguapo. No.
1: Ai, pobre.
2: Pobre Bruno.
0: Era?
2: No, aquesta...
0: Era la Tiffy. Espera. La Tiffy me sona molt. Qui era la Tiffy?
1: M'ho he inventat, eh?
2: S'ho ha inventat. Ah, no. Però creus que ha tret el nom d'alguna pel·lícula o d'alguna sèrie?
0: No, que la Tiffy existeix. Ah, la Tiffy era un expilot de Fórmula 1, veus? Que... Sí, sí,
1: ah.
0: Sí. Que era...
1: Que
2: ets un crac, tio.
1: Tinc informació aquí dins que ni ho sé jo.
0: Que no ho veureu, però li deien The Goat, era el pitjor de tots, perquè sempre se la pegava.
1: Ah, i se queixava damunt, no?
0: Se queixava molt. I,
1: vas
0: i,
1: veure
0: i
1: un
0: mai
1: TikTok fa molt de temps.
0: Sí, sí, sí. I gràcies a que ell se la pegava, en Verstappen va guanyar un mundial, per exemple.
1: Sí,
0: gràcies
1: a una
0: incidència, el seu primer mundial. I,
1: pa, i molta, però molt tothom opina que com és que ell ha entrat a Fórmula 1, no?
0: Perdó, ves. Bueno, perdó, Matt.
1: Sí, no?
0: Na Latifi.
2: Sí, puc continuar? Vale.
1: Sí,
2: pues,
1: la Tiffy.
2: Pues jo un dia me vaig veure amb el coratge suficient per dir-li, ei, què tal?
1: Uf! Coratge.
2: Mítica.
0: En persona.
2: En persona, sí, sí, sí. Mentre
1: amb els teus 13-14 anys. Menos.
2: Tenia, no, tenia 13 o 14,
1: 13, 14.
2: Sí, sí, 13 o 14 anys, eh? Uf, suant, hormones...
1: Serà amb un atí en general ja difícil, eh?
0: No, veus sí, ara sí. Matenant...
2: Què tal, no, tio? Ja està. No, i li vaig demanar què tal, i clar, tots dos... No,
1: mira que xerrar amb una tia ja és difícil, eh?
2: És molt difícil.
1: Ja per intentar lligar...
2: No, sí, és superdifícil. Però vaig aconseguir el seu Insta. Vaig aconseguir el seu Insta, i van quedar... un dia per anar a la platja després de sortir de l'entreno de... i clar, la platja de Port del Codí estava pegat, en plan, estava aferrat. 10 minuts aferrat, però estava 10 minuts pues me presenta ja, passen 10 minuts, passen no. 15 minuts, passen 20 minuts, no se presenta, no se presenta, ha. I jo vaig deixar i jo el dia després vaig deixar d'anar al gimnàs per això.
0: Oh.
1: Això te passa per...
2: All around me... Yeah.
1: No, m'ha destrossat l'edit.
0: Te feia vergonya... Sí, pareixia algo graciós i no...
2: No, no, era molt trist. Però graciós, amem. He tingut també. Però no...
1: Alerta.
2: No ho compartiré, però... No ho compartiré.
0: Jo és que estic pensant, però és que sap què passa? Vaig veure fa molt d'anys en Dani Martín, segur que és el Canto del Loco.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues
2: sí.
0: El cantant, que va dir, jo abans de llançar-me una lota, donar un petó, sempre demano. I així t'evites moltes, molt de moments incòmodes.
2: Pot ser.
0: I un moment incòmode de demanar, te puc donar un petó, que és com hauria de ser, molt de pics, no?
2: És com perquè hauria
0: pics,
2: de ser.
0: No
2: sé, que és molt obvi.
0: Sí, exacte.
2: No.
0: Som, fam, som molt friendly.
1: Bé, avui en dia no saps si és d'una tia, de veres.
0: Bueno, anem a seguir. I bàsicament, des d'això, sempre ho demano i m'havien moltes situacions incòmodes.
2: Sí.
1: Així me traca el
0: i
1: monster.
0: I no sé, estic pensant, però és que no me'n recordo cap. Mm. Mm. Tu, Will?
1: És que incòmode... mai.
0: A recepció...
2: Bé, jo puc contar...
1: Saps el que era incòmodo? Jo tenia el meu crush a ESO.
2: Sí.
1: Vale?
2: Sí.
1: Ella sap qui és.
2: La professora de castellà.
1: Què dius, ara?
2: Ah, vale.
1: Oi, tu te'n recordes? Tu te'n recordes de la
0: professora? Sí. Saben de quina...
1: If you know... If you know, you know.
2: If you know, you know. Qüestió.
1: Res, a ESO ja tenia el meu crush. I ella sap qui és. Òbviament no la nombrarem aquí. Però, però jo l'acompanyava...
2: Dóna-li un nom, però...
1: La Tiffy, també, vinga.
2: Tiffy, també, Tiffany. Vale, Tiffy, tio.
0: Naverstappen.
1: Naverstappi.
2: Sí.
1: I jo l'acompanyava... Era acabar classe i l'acompanyava a casa seva i allà on la deixava jo anava 5 minuts caminant i allà me recollien mon mare i mon pare. Vale, perfecte. Tu saps el que feia aquest cabron? Tu saps el que feia aquest? Jo ja havien passat, a lo millor... Dues setmanes. Ja és horari. Jo estic cotitzant, saps? És diari, això.
0: 5 minuts.
1: Acabar classe, 25,
0: eren 50 minuts, eh? Eren 50 minuts.
1: 50 minuts.
0: Cada dues setmanes.
1: Acabar la classe, l'acompanyava. Ja ni xerràvem. Era on està aquesta, on està aquest. Vale. I l'acompanyava. Allà hi havia algo. Què fa aquest? Me troba un dia i des d'aquell dia m'acompanyava en Matt. Acompanyant la lota.
0: I tu, Matt, no, que, pilles, sí. No pilles.
2: No,
1: arribava
2: no,
1: una cotxa i no pots partir 5 minuts antes o 5 minuts després.
2: No, però és que si te sóc completament sincer, ara, tornant cap enrere, sí.
1: Sí, no, que el centre Matt no tenia ni puta idea.
2: Però és que no tenia ni idea, tio. Era tan innocent. És que no sabia. Jo pensava que era simplement... Ah!
0: Es la Tiffy. Quan era més petita estava molt empenat.
1: Sí, em va fer...
0: Anava molt a la
1: seva. Ah, en Will? Sí.
0: Hey, my brother.
2: Hey, Tiffy.
1: Tiffy.
2: I jo. I Will. No tenia... Però t'ho promet, eh? No tenia ni idea. I mirant cap enrere...
1: No, i setmanes, eh?
2: No, era super...
1: Setmanes de jo mirar-te malament.
2: No, sí, i no sé... Però tu tampoc m'ho vas dir a tota la cara.
0: Això
2: no,
0: també sí? És vera.
1: Segur que t'ho vas dir.
2: No.
1: Davant d'ella
2: no,
1: segurament 100% que no, va.
2: No, que va.
1: Però 100% t'ho vas dir. 100%. Jo no hagués aguantat dues setmanes amb tu acompanyant-me jo.
2: No, que va, impossible.
1: Jo t'hagués dit, tu...
2: Però saps, que ara m'he frustrat. Ui. Perquè m'acabo de donar compte que lo guapo d'aquestes interaccions és que ara, amb aplicacions com Tinder o Bumble o lo que sea...
1: Perds
2: saps?
1: Tot lo que han fet, no?
2: Perds tot. Clar. Perds tota aquesta feina. Nosaltres ho fèiem bé. Exacte. Invertir en temps.
0: Pico i pala.
2: Ara simplement veus tres
1: era
2: característiques.
1: Era pico i pala, oh?
0: Sí. Es ara que pots quedar un dia i si ara no va bé, pues quedes un dia i ja està, i no te'n torna a pobre, no? I, però abans havies d'invertir, si no
2: havies
0: anava bé, te seria greu.
2: No, i damunt anaves sesgat sempre. Tu no sabies com, aquesta, com era aquesta lora. Ara, amb les fotos, vídeos, tres característiques, la biografia,
0: claro,
2: about
0: que
2: me,
0: que si
2: tres coses que m'agraden.
1: Highlights.
2: Highlights. Tres coses que m'agraden, tres coses que no m'agraden, no sé què.
0: Saps si té gossos, cans...
2: Exacte, ho saps
0: gossos, cans, que el mateix moixos
1: saps
2: gossos cans
0: una girafa
1: en un perfil,
0: com Michael Jackson
1: depèn del que tenen un perfil ja dius uf aquesta no
2: no tal qual és que mira
1: horòscopo adéu
2: no sí
1: adéu jo veig algo d'horòscopo adéu
0: a mi sí que m'ha passat un pic mira ara vos ho
1: i
0: diré
1: i tu has passat partides
2: venga interessants curioses
1: d'aquestes que creuen en les pedres
2: tenen ideologies distintes de les nostres.
1: Mengio? Mengio?
2: Estan... No, estan pirades, no, bro. A veure, Bruno, que anaves a contar?
0: Que jo m'ha passat alguna cosa així. Me'n record que un pit vaig conèixer una lota de festa, no sé què, i una de següent van començar a xerrar i me deia una cosa molt important. No sé què. A quina hora vares néixer? I jo...
1: A quina hora?
0: Per?
2: A quina hora vares néixer?
0: Sí.
1: Tipo el dia, vale.
0: I jo, per, jo no sabia, perquè això és per fer la carta astral,
2: sí,
0: en teoria.
2: Was.
0: I jo, pues, no ho sé, li hauria de demanar a mo mare, no sé. I, vale,
2: sempre tampoc. Sa mare, diu, sempre
0: I,
2: sa mare.
0: I li vaig demanar, i després, quan la vaig veure, m'ho va dir, i va dir, ui, és que jo sé, no sé si en tu...
1: Són compatibles.
0: Són compatibles. No, i m'ha començat, jo li feia bromes, en plan, avui estic un poc sagitario. Avui mateix estic un poc... I clar, i ella ho sentia, de veres, això, sí. Crea. I després se va enfadar, jo vaig dir, mira...
2: No.
0: Demanar-li l'hora a una altra persona.
1: Si tu creus en això, perfecte.
0: Pot creure en això, però que la teva...
1: Que basis la teva vida?
0: No, no, que és a dir, que el teu criteri per conèixer qualco, si una pàgina web diu si ets compatible o no amb una persona perquè has parat la seva hora de naixement, m'apareix un poc
2: el que me frustra és que jo, per exemple, tinc un amic a la universitat que és religiós, és catòlic protestant, de fet. Sí, tipo, va a l'església tres pics a la setmana.
1: Tres?
2: Sí.
1: A molt.
2: Vale, però no sé que li demanis explícitament si ell creu en algo, en alguna força divina, no t'ho dirà, saps? I
1: com?
2: El que no m'agrada d'aquesta gent...
1: No te dirà que...
2: En plan, que ell és creient, saps? Perquè el que anava a dir és que aquesta gent que té aquestes ideologies sempre ho volen fer, saps? Sempre te volen fer entendre si sí, jo crec que amb això i ara tu també ho has de creure perquè és algo molt real, no sé què, en plan, ser uno
1: el
2: de nosotros.
1: El diablo viene a por ti.
0: Bueno, sí. No, ara cada pim és
1: menos.
0: Més... Dona com més vergonya, és... Més tabú, no?
2: Jo
1: crec que és
2: poc,
1: més normalitzat ara, tipo...
0: Sí, jo crec
1: perquè
0: que...
1: Perquè antes era... Antes m'imagino que sí que podria dividir moltes persones de...
0: No, però normalitzat...
1: Jo crec que amb això, però ara és... Crec que és lo de res, saps? Jo...
0: És a dir, no se li dona tanta importància en això.
1: Però... Jo pensaria que no, perquè, vamos, jo tinc amics que sé que nosaltres tenim la nostra pròpia opinió sobre la vida, en general, però és totalment diferent. És totalment diferent.
2: De fet, ideològicament, el que té més pes a l'hora de poder influenciar en la compatibilitat entre dos individus, per desgràcia, és la política.
0: Sí, jo crec que és un factor
2: políticament
1: més... Això és un reflag, això...
2: Políticament és molt difícil trobar, per exemple, als Estats Units, un democràtic i un republicà junts.
0: Això, Albert,
2: perquè
0: s'ho dien
2: a mort.
0: Molt.
2: Perquè
0: però a Espanya, per exemple, una persona no anava... Bé, vosaltres podeu dir la vostra ideologia, si voleu.
2: No
0: però posa't... Si,
2: Su majestat
0: si
2: britànica.
0: Si fóssiu de Podemos, que, diguem, pot ser el més a l'esquerra que hi ha, i sou republicans, sou antifeixistes, sou... sortir-ho amb una persona de Vox que... No dic que vagi social, però que pot tenir característiques feixistes, racistes, homòfobes... Creus que podríeu? Que guanyaria l'amor?
2: Guanyaria l'amor?
0: Tendria més pes l'amor?
1: Saps un títol de TikTok, eh?
2: Sí, guanyaria l'amor.
1: El amor gana todo?
2: Sí. Per desgràcia...
0: L'amor guanya el feixisme.
2: Per desgràcia, ho dificulta
1: a
2: nivells absurds.
1: És que depèn...
0: No se podria... Perquè bé, depèn si és obert. Una
1: tu
0: persona.
1: Podries tenir la teva opinió política. Jo la meva i la seva. Però si som gent racional, vale? Tots tres són persones racionals, adultes, fins a cert
2: punt.
1: Fins a cert punt. tracta que se podria trobar terra comú. Tu penses això, jo penso això. Va. Bé, ja està, no passa res. Però jo el que me molesta molt és després... Perquè jo odio aquestes conversacions de política. Els odio. Els m'agradarien... La manera en què m'agradarien tenir-los és... Jo opino això, tu opines això. Tu me dius tal, tal, tal, jo et dic tal, tal, tal. Tu te sorprens de les coses que he dit, per a lo millor no ho sabies. I jo en les seves, saps? I...
0: Un intercanvi.
1: Compartir un intercanvi d'informació.
0: No una veritat absoluta.
1: Tu no hauries de pensar així.
0: No, però sobretot la gent que està molt en els extrems, ja sigui una o l'altra, sol imposar molt la seva opinió. És a dir, no, això és així perquè això... I no se pot discutir. No, és que això... I és, no. I és a pit demanar-li quines dades tens, d'on has tret... Això és un copiar i pegar, és com un joro.
1: Les persones en el meu envoltant saben que... No m'agrada xerrar de política.
0: És que pot xerrar, pot
1: xerrar. I després, en el final, saps, un vespre, amb begudes, el que sigui, pues, pot treure la conversació.
0: Bueno, amb begudes, jo no sé si és...
1: No,
0: però és a dir, tu pots xerrar amb una persona de política, però claro, amb quines persones és com a... Jo penso així, no em farà canviar d'opinió.
1: I això no és política.
0: Això no és de... No, va,
1: això no,
0: això
1: no,
0: fa un monòleg.
1: Sí, no és tan així.
2: Sí, perquè després, si tu li demanis o li demanes... per realment la seva opinió personal sobre certes polítiques, fan de polítics. En aquell mateix moment, veus com estan fent de polítics, no estan intentant, saps, associar-se
1: no
2: amb ningú tipus de partit.
0: I és com, missatge,
2: vale,
0: no?
2: Si realment tu i jo ens hem de posicionar i hem de tenir una conversació respectable i de caràcter dialèctic, t'has de posicionar, no pots fer de... com se diu? No pots estar enmig en aquest sentit, perquè si no, no avançarem. Saps? Has de ser sincer, has de ser directe i també has de tenir coratge. Saps? Costa a vegades avui en dia, sobretot segons el teu entorn.
1: Dir la teva opinió.
2: Dir la teva opinió. Saps? En el meu cas, per exemple, a la universitat, la gran majoria dels estudiants que hi formen part són d'esquerres. Això no és cap tipus de secret.
0: Però heu de donar la vostra opinió.
2: A vegades sí,
0: política.
2: A vegades mos obliga a
0: argumentar. I si no voleu?
2: Pues perdràs
1: no
2: nota.
1: Perquè això és horrible, no vos poden obligar.
0: Clar, això...
2: No, en una tasca, jo faig referència a algunes assignatures, com per exemple tenim assignatures de filosofia de la política... O la
0: però potser t'ho pot dir... Te pots inventar que ets una persona d'extrema dreta i ets una persona d'esquerra.
2: Per això te posen tasques de tot tipus. És a dir, jo, per exemple, he rebut tasques...
1: Tu has de cobrir un pot de tot.
2: Exacte. Jo he fet tasques on he hagut de defensar, per exemple, tema super polèmic, l'aborto, saps? L'abort. Al igual, he fet tasques on he hagut d'atacar l'aborto, saps? Per tant...
1: T'han fet posicionar-te en cada costat.
2: Sí, però com que era un nivell acadèmic, no estava discutint amb ningú. Era literalment acadèmic.
0: Un rol, no?
2: Un rol que havia de complir. Ara
1: bé, però potser t'enteres tu de nova informació.
2: Tal qual, que me va servir.
1: Que no superbé. Vale, que potser no comporteixes estar no en contra de l'abort.
2: Exacte.
1: Però te fots. És part de l'assignatura i tu has de trobar positivitat.
2: En canvi, si jo volgués tenir una conversació amb tu, per exemple, Bruno... Vale? Necessàriament mos hem de posicionar en algun lloc per poder tenir una conversació amb un sentit ascendent.
0: Jo crec que al final una conversació així només va bé si tens un pot d'opinió crítica.
2: Exacte.
0: Per si una persona llegeix un programa de PSOE, de Vox, d'UPP, de qui sigui,
2: sí,
0: i només replica el que sent que diu a la tele o el que diuen, que aquests són així perquè tant, aquest polític no, jo l'ho dic, però no sap ni per què ho està dient.
2: És que no saps per què, m'has de dir el per què no te convence, per què no t'agrada, per què li votaries.
0: I potser s'intenta aprofundir, no, perquè això és així, i és així, i ja està. Exacte. No hi ha cap argument i és una repetició.
1: Jo seré sincer, jo tampoc m'entén molt de la política, mai m'he ficat.
2: No, clar.
1: I jo m'he ficat en... no volent, però m'han ficat en conversacions de política, no, que és que he flipat. He dit, és que no se pot xerrar? No se pot dir res?
2: No.
1: No puc ni donar cas hipotètics.
2: Clar.
1: Ja te tanquen i te posen, sí. No, això no.
2: Te categoritzen ja de per si.
1: I això diu molt més d'aquella persona...
2: Que no de tu.
1: Que no de jo.
2: Exacte. I és cert.
0: Es també el tipus de personalitat va molt associat a l'opinió política,
1: sí.
0: Això se veu molt.
2: Sí, sí. Com, la meva pregunta ara és com han passat del Tinder On això ara?
1: La política.
2: En plan, quin ha estat el progrés?
0: Ah, ja, mira, ja t'ho puc explicar. Perquè estem xerrant de...
2: d'astrologia.
0: D'astrologia. De, sí. Després, jo he dit si podríeu estar amb una persona que fos contràriament...
2: És vera, ara me'n record.
1: I ja d'aquí, política.
0: I ja això, pam, pam, pam, pam.
2: No, és que tot és qüestió de compatibilitat. Jo, per exemple, m'agradaria pensar que sóc una persona bastant flexible a l'hora de comptar amb la meva compatibilitat per estar amb tu, però òbviament tenc els meus límits, saps? En plan, si tu, jo que sé, ets molt fa d'un fenomen que va passar entre els 1930 i algo i va acabar en els 1950, doncs pues mira, molt bé que tinguis bon dia, saps? Sí, molt bé que tinguis bon dia.
0: Sí.
2: No ets per jo.
1: Bueno, mira, vos faig una pregunta.
2: Endavant.
1: I crec que ja ho he fet un pic, però fa molt de temps.
2: A veure.
1: Quina idea és, tio?
2: No, estava mirant de tu. Sí, estava mirant de tu.
1: Hem acabat l'episodi.
0: No sé, però l'he vist aquí.
1: Vinga, Will,
0: fent una reflexió.
2: Vale.
0: No, però una reflexió.
1: Ah, vale.
2: També de Shrek, eh?
0: T'apullaré un micro i tot, eh?
1: Vale, super. Valtros, què era la pregunta? Espera. Espera, tant la música.
0: Espera.
1: Claro, men. No, i li vaig demanar a la meva sogra i naina l'altre dia. Vale, ja està, sí, ho pot posar. Valtros, si podríeu xerrar amb qualsevol persona que hagi assistit o que s'hagués assistit en aquest món només per tenir una conversació, qui seria?
0: La teva, quina seria, Will?
1: Hitler.

0: No sé què ha passat, s'ha teat.
1: Perdona, ja.
0: Que havien d'anar a espai l'episodi, ja, deia.
1: Vale. No, però...
2: Bueno, podem respondre
1: jo, la pregunta. Jo que seria interessant...
0: També seria en John Lennon.
2: Talla la música.
1: Talla la música.
0: Ai,
1: talla
0: sí.
1: La música.
3: Vale, el meu seria... Oh, aquí seria...
1: A la teva. Saps, una persona que ha tingut...
3: Saps, que és molt impressió.
1: Impacte, saps? Hitler, Michael Jackson.
3: Hitler o Michael Jackson? Claro. sincerament... Buah! Qui? No, Muhammad Ali. Muhammad Ali. Sí, m'agradaria... Ah, no, ho puc canviar. Bruce
1: no,
3: Lee.
1: Tio. No,
3: Bruce ja, Lee.
1: No,
3: tio. Bruce ja, Lee. No. Bruce Lee.
1: Bruce Lee.
3: Bruce Lee.
1: Jo estic pensant ara aquí... Algú que ha tingut un impacte super...
3: Bestial, no? Sí. Bruce Lee.
1: No, Bruce Lee no, tio.
3: No, jo seria Bruce Lee.
1: Que ha tingut impacte mundial. Bueno, Bruce Lee podria...
3: Bruce Lee, tio. era magnífic aquell home.
1: Ara no m'ha sort ningú. Oh, t'he passat més que res amb persones mortes.
3: Home, Freddie Mercury també està allà d'alta. En Freddie Mercury.
1: Abraham Lincoln.
3: En Abraham Lincoln. Poca broma.
1: Podria ser molt interessant.
3: La princesa
1: també.
3: Diana.
1: Princesa?
3: La princesa Diana.
1: Sí, ja me'n recordo un vídeo de l'altre... De l'altre dia amb en Bruno.
3: Ah, sí.
1: Que ei. Tu dius... no sé què, eh.
3: Sí.
1: I en Bruno, t'ha sortit veu de pito.
0: Sí, sí. Quan els de públiques...
1: Aquesta està publicada?
0: Està publicat.
1: Claro.
3: És una sugerència, tio.
1: Sugerència.
3: Sí, aquest vídeo justament és la darrera que ha publicat.
0: Ah, pues no he vist. Jo només he vist un que feien l'introducció.
1: Ah, no?
3: Ah, no, no, no.
1: Aquest és
0: És de TikTok o Instagram?
1: Ambos?
0: Sí.
1: Per favor.
3: Amb dues.
0: I doncs no l'he vist.
1: Ai... I tu
3: el nostre, és a dir, el nostre...
0: 33%, ara sóc un 29%.
1: Wow. Un 29, un 20.
3: Quina cançó tancarem l'episodi avui?
0: Pues no ho sé, però aquesta crec que és una de les més famoses. Amem?
3: Amem?
0: No, no m'agrada, no.
3: No, no, no, no, no, no, surt. Oh, aquesta... Amb un miwi.
1: Sí. Amb un miwi.
0: No sé, anem a veure, amem.
1: Hem de posar
0: una que mos agradi.
3: No. Oh, what you say was the problem, baby.
0: Ah, és aquesta.
3: Sí.
1: Joder. I know
0: everything,
1: I'm in love, love.
3: De fet, deixa-ho un rato.
1: Això no era dintre d'una no sé què de Disney.
3: També, però deixa-ho pels primers 20 segons, porfa.
1: Puja
3: el volumen. Cállate. I escolta aquesta obra d'art. Mira.
0: Bé, mos despedim.
3: No, però espera. Vull escoltar aquesta part. Puja.
1: Un copyright serà increïble.
0: Sí. Bueno, vinga, moltes gràcies a tots dos. Un
3: sí, ha passat ràpid el
1: per
3: temps,
1: tu, guapo.
0: Sí, ràpid,
1: que t'estàs cuidant, tu.
0: Jo no me cuido mai.
1: Que no, tio.
0: Me descuida.
1: No, ara que ve l'estiu t'has de cuidar encara més.
0: Claro, prendre sol en crema sempre.
3: Jo m'he torrat beníssim.
0: Però vosaltres vos poraven mai, ho tenim a la genètica.
1: Ja, perquè m'he cremat.
0: No vos poraven morena, vos poraven mai. Vos.
1: No. Ara te mostraré la meva cremada. Sí. Què finde?
3: Jo només me poso vermell quan te veig. En fi... Fins d'aquí l'episodi, bona gent.
1: Sí.
3: Moltíssimes gràcies
1: Moltes
3: per
1: gràcies.
3: Escoltar. Això ha estat l'episodi número 6 o 7 de Rebentat Anglès. Jo sóc en Matt.
1: I aquesta...
0: 6 o 7 d'enguany serà.
1: Sí, claro. I aquesta fumada?
3: Jo què sé.
1: 6 o 7 d'aquest mes.
0: D'aquest mes, sí.
3: No, però era graciós per...
1: Oh.

potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona. Escampats pels teus racons i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

somnis i confusions. Diem diluïs de sorra.